Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

energia positiva. Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dijous 21 de maig i avui dijous, aquest migdia, anem a l'escola. Avui visitem l'escola Montpalau perquè els alumnes de tercer aprenen a ser periodistes.
2: Sí, hi havia un diari d'esports. El primer que estava era l'esport més important, que és el futbol, el que més veu. Després anirà el bàsquet i com últim estarà el hockey, que no el veiem tant.
3: Per tant, la notícia més important on va?
2: El primer. També ens va explicar que el primer que té que tenir una notícia és una portada i la portada tenia que tenir el títol i el subtítol.
4: Triem quin serà el tema que farem, després pensem a qui entrevistarem i després totes les respostes que ens ha dit el que hem entrevistat li fem com un text i llavors ho fem a brut i després ho passem a net.
5: Tenim tres rols i aquells rols són l'investigador, l'editor i el redactor.
1: Avui els escoltareu aquest migdia a 2:15. L'anem a l'escola de Ràdio Pineda. Alumnes de tercer de l'escola Montpalau aprenen a ser periodistes a través del projecte del diari d'escola, on reflecteixen una mica el dia a dia del centre. Un diari que publiquen de forma digital i també en format físic. Ho fan cada mes gràcies a la seva mestra, la Nayara Culebres, que és mestra de català i també responsable d'aquest projecte. Escoltarem avui alumnat i alumnes. Professors també d'aquest projecte ens explicaran bé com treballen aquest diari d'escola. També des de la ràdio els hem ajudat amb la col·laboració d'en Pep Besara, el nostre company d'informatius, que els ha explicat com preparar les notícies i també diferenciar el que són bé les notícies, les fake news, i sobretot també doncs saber diferenciar notícies, sobretot tenint en compte que siguin verídiques i basades en informacions contrastades. Tot això ens ho explicaran. Aquest migdia l'anem a l'escola. Avui destaquem aquest programa, però també hi ha altres qüestions que destaquem ja en un àmbit molt més informatiu amb aquest cicle d'entrevistes que fem aquesta setmana als portaveus municipals en motiu d'un any vista de les eleccions l'any que ve, l'any 2027. Avui és el torn de Mònica Palacín, d'Esquerra Republicana. Parlarem amb ella, l'entrevistarem al voltant de 8:45 del matí, després de la previsió del temps, aquí a Ràdio Pineda. A més, a la punt del dia, també cosetes que val la pena que coneguis, i ens posarem al dia amb tot allò que és notícia i que compartim avui els butlletins informatius amb aquest repàs que fem a 8:45 del matí amb en Pep Besar. Tot això amb ganes, amb energia positiva, com cada dia. Un plaer acompanyar-te des d'ara i fins la una del migdia. Salutacions, el meu nom és Olga Dieguet.
6: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda. Energia.

0: de juny teniu temps de presentar les sol·licituds per accedir a aquests ajuts del menjador pel curs de l'any que ve, pel curs vinent. Us recordem que aquestes sol·licituds les podeu demanar presencialment a l'edifici Pijuan i Cotiller a la plaça d'Orient, o també és important que demaneu cita prèvia. Recordeu, podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament 93-767-1560. La recollida de formularis es pot fer a través de l'Ajuntament, també des del web municipal o al Centre Cívic Poblenou. Tota la informació la trobareu també ampliada al portal de Notícies de Pineda.
1: Dit i fet, a Ràdio Pineda.

0: que és dijous, la setmana ja va de baixada. Són els BTS, recuperàvem aquest èxit amb el qual aquesta banda es van donar a conèixer, jo diria arreu del món, amb Dynamite. I si parlem de dinamita, dinamita pura, amb tot allò que ens explica cada dia en Pep aquesta hora. Bon dia, Pep Besart.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Avui entrevistem els nens i nenes de tercer de l'escola Montpalau, que aprenen a ser periodistes. Tu has anat a explicar-los-hi a l'escola, que ens ho han dit. I et recomano que els escoltis també aquest migdia a l'Anem a l'escola, perquè et dediquen unes paraules d'agraïment molt, molt boniques.
1: Ah, doncs molt bé, perquè els vam tenir... Bueno, de fet, vam anar a l'escola
0: sí.
1: Els vam ensenyar, per dir-ho així, a ser una mica periodistes, i ho van fer molt bé. La veritat és que són molt petitons i van estar sempre molt atents, tant que feien... Són molt més metòdics que jo.
0: Veus?
1: O sigui, a l'hora de posar el títol, subtítol, guions, entrevistes, jo vaig amb les mans a la butxaca sempre.
0: Els vaig preguntar, Dic, ho va fer bé, en Pep, us ho va explicar bé, això, i em van dir sí.
1: Bueno.
0: O sigui, que estan molt contents.
1: Res, nen petits ja diuen mentides algun, saps?
0: No, home, no ho espatllis.
1: No
0: van dir cap mentida.
1: Doncs ja els escoltaré, sí, està bé. No, van venir aquí a la ràdio també, els vam convidar i, bueno, molt, molt contents. La veritat és que també dir, doncs, que les seves professores, doncs, estaven supermotivades, S'ha de dir que van ajudar molt a que això anés bé. Doncs res, una salutació també per aquests
0: alumnes
1: de l'escola Montpalau de Pineda, al Poble Nou, que han après a ser periodistes i que ho fan molt bé, sobretot coses interessants com aprendre, doncs, a saber si una notícia pot ser veritat, si no, sabem que són molt petits, els bombardegen a través de les pantalles i vaja. En fi, doncs estarem atents. Mira, justament avui, doncs, també intentant... Doncs, fer un petit exercici periodístic, doncs entrevistem a tots els portaveus municipals. Recordem que ho fem cada dia. I avui és el torn de Mònica Palacín, d'Esquerra Republicana de Catalunya. L'entrevistarem quan faltin 20 minuts per les 9 del matí, al voltant, com sabeu, de tota l'actualitat política, ara que estem a un any de les eleccions. I recordem també que en el cas d'Esquerra, doncs, hi ha canvis, perquè ja s'han anunciat, i li preguntarem també al voltant del canvi que ja s'ha anunciat en el lideratge del partit, que recordem, doncs, canviarà cap a la Carol Rodríguez. Per tant, serà una novetat que té aquest partit, que haurà d'anar treballant durant tot aquest any. Avui li preguntarem a la Mònica Palacín. Bé, ahir vam explicar-vos que hi ha hagut un operatiu conjunt a Pineda, hi ha hagut 12 denúncies i 31 actes d'inspecció laboral, amb un operatiu conjunt que s'ha fet a la N2 entre policia local, Mossos i Guàrdia Civil. Com diem, doncs, hi ha hagut una actuació amb 48 vehicles que s'han aturat a la carretera. Hi ha hagut 5 denúncies relacionades amb irregularitats, per exemple, no tenir la ITB o no tenir assegurança. Ho dic perquè, bueno, aquestes coses que penses, home, pot haver algú que vagi amb el cotxe sense assegurança? Doncs mira, de 48, 5. Això és més o menys un 10%, de cotxes que dius, ostres, tant de bo no tingui un accident amb un d'aquests cotxes, però ja tindràs un problema gros. Però és que, a més, per exemple, doncs, irregularitats amb el transport de mercaderies, per qüestions també sanitàries, portar peix sense condicions adequades, etc. La policia de Pineda, per cert, ja ha fet públic que no fa pas massa es va fer una altra actuació similar i van haver-hi, doncs, també algunes actuacions que tenien a veure, per exemple, amb el transport d'aliments, que tampoc, doncs, no tenien garanties higièniques. Bé, una operació, doncs, que s'ha fet a la carretera i s'ha fet pública ara. Es va fer dimarts, es va fer pública ahir. Els veïns del carrer Turisme de Calella asseguren que estan farts del soroll i de les baralles a la matinada. Recordem que és una zona turística de Calella. Jo, quan anava de fiestuqui per allà, ja passava, Bueno.
0: Carai,
1: que
0: quin
1: jo,
0: silenci.
1: No, que estava pensant que potser era jo el que cridava, saps?
0: Va, saber què feies.
1: Per això t'ho dic.
0: Amb qui anaves i què feies?
1: No ho sé.
0: Ui. No es pot explicar.
1: No es pot explicar. A més, ara que parlam d'irregularitats...
0: Ai!
1: Algunes fèiem. No, els veïns ara es queixen, doncs, que es trenca la tranquil·litat, diu, els caps de setmana, que senten molts acrits, molts aldarulls. L'Ajuntament de Calella diu que té constància de tot això i que se'n farà un seguiment. El més preocupant són les agressions que va haver-hi, doncs, ara no fa pas massa, que van acabar, doncs, amb una persona ferida. Bé, avui ho llegim també a la premsa. Per cert, que en un altre àmbit ben diferent, doncs, avui parlarem d'una notícia que ens fa molta gràcia. I és que hi ha un ramat de cabres antiincendis que s'ha instal·lat al Montnegre. Que són 250 cabres.
0: Ara que no tinc la patrulla canina preparada.
1: Van pasturant, sobretot al voltant de les urbanitzacions. És una prova pilot que es fa al parc de Montnegre Corredor. I ja s'ha dit moltes vegades que és l'antiincendis millor que hi ha, perquè maten el sotabosc. I, per tant, en cas d'un incendi, doncs, allò no té l'envergadura que té si, en canvi, el bosc està crescut, no? Només hem d'anar al Montnegre per fer-nos una idea del que estem parlant. Bé, ara s'està actuant sobre una petita àrea de 50 hectàrees, però és una prova que s'ha fet ja en algunes ocasions i asseguren que si això es fes més sovint o hi haguessin més ramats, doncs la cosa aniria una mica més bé. Recordem, això sí, que les cabres s'ho mengen tot, eh? La cabra, el xai, és molt més selecte, el xai no neteja tant, perquè ens entenguem, la cabra ho neteja tot. I val a dir, doncs, que per on ha passat un ramat de cabres es nota, però bueno, és com un terra, mar i aire, saps?
0: Ja. Yeah.
1: Saps què et vull dir, no? Vull dir, si s'enfilen sobre dues potetes, l'herbeta més alta, doncs allò també.
0: Clar.
1: Vull dir que són infal·libles. I res, avui també parlem
0: de
1: l'escola.
0: Home, però si és un mètode que funciona, doncs
1: sí,
0: ja
1: però,
0: triguem.
1: Sí, però falta gent que vulgui portar cabres. Mm. Bé, aquí està la cosa.
0: Però n'hi
1: ha? Poquets.
0: Clar.
1: Aquesta empresa, per exemple, és de Sant Cebrià, però és que això és un ofici gairebé extingit.
0: Per això ho deia.
1: Abans tothom anava al bosc a fer llenya, es treballava al bosc de mil maneres diferents. Mm. Hi havia gent vivint al bosc i ara, doncs, això, doncs, sabem que la situació és ben diferent. No hem d'oblidar que el nostre petroli era l'alzina. Per tant, imagineu-vos si era preuat aquest recurs d'anar a buscar, perquè ens entenguem, petroli a bosc, no? Mm. Doncs ara el petroli ens ve dels Emirats Àrabs i, per tant, doncs hem canviat el petroli en forma de fusta per petroli en forma de gasoil o de garrafa i, per tant, doncs el bosc ha passat a ser, doncs, salvatge, com podríem dir, com mai. Què dèiem, eh? Avui escoltarem els alumnes de tercer de l'escola Montpalau que s'han convertit en periodistes. Bé, avui els diaris... Bueno, hi tenim moltes més notícies, de l'àmbit de la cultura que repassarem. Hi ha un cap de setmana ple de coses. Avui en parlem també, doncs, a Ràdio Pineda en els diversos butlletins. Bé, avui els diaris parlen del PSOE. Tothom assegura que està, diguem-ne, tremolant davant del cop dur de l'acusació a un referent com és el senyor Zapatero. El PSOE s'ha afanyat a dir que, doncs, que va deixar un llegat molt important a Espanya, en avenços socials, però també, per exemple, li han reconegut un parell de coses, no? D'una banda, la fi d'ETA, que van assegurar que era sota el govern de Zapatero, tot i que ETA ja estava bastant desmanegada. També li han parlat de molts plans progressistes. Recordem allò que es va anomenar el Plan Zapatero, que bueno, va tenir detractors i no. També va haver-hi la famosa llei de matrimonis entre el mateix sexe, que això va ser també una cosa pionera. Bé, moltes qüestions, però ara li arriba, doncs, aquesta clatellada d'un jutge, que és el senyor Calama, que no sabem qui és, que porta el cas Plus Ultra amb una investigació judicial i que assegura, doncs, que l'entorn de Zapatero i ell mateix s'haurien embutxacat, doncs, cap a 2,5 milions d'euros, una causa judicial que no està, diguem-ne, demostrada, però que hi ha un informe policial, encara no és judicial, és policial, que afirma totes aquestes coses. Bé, algú diu també que seria, doncs, un altre episodi de com la policia intervé en política i com també la justícia intervé en política. Bé, una qüestió que, sense cap mena de dubte, és un terrabastall polític de primera magnitud. El PSOE assegura, doncs, ho diuen en petit comitè, però que estan preocupats per aquest cas, que sigui una veritat, doncs, afecta, doncs, lògicament, la seva credibilitat, i tal com està el panorama, doncs, encara més. Per cert, que Salvador Illa, doncs, aconsegueix el sí dels comuns, per tant, ja tindrà pressupostos, perquè Esquerra va dir que sí, els comuns diuen que també. Recordem, finalment, hi han avenços en habitatge, mobilitat i lluita contra la desigualtat, segons els comuns, i, per tant, això tirarà endavant. Per cert, que va haver-hi la bilateral a Catalunya Estat ahir i han pactat, doncs, més finançament per tenir més Mossos, entre d'altres qüestions. S'ha anunciat que s'arribarà als 25,000 membres de Mossos d'Esquadra i també altres mesures, com, per exemple, competències en costes, la famosa línia orbital i la zona franca famosa i altres qüestions. L'IRPF queda fora de la negociació. Estats Units ara qualifica Raúl Castro d'assassí, per tant, a ningú se li assassí per un, bueno, per unes avionetes que presumptament van caure al mar, doncs ara fa 20 o 30 anys. Bé, la qüestió és que el que passarà ara és que s'està preparant el terreny perquè Estats Units intervingui Cuba d'una manera o altra. Ara caldrà veure si serà l'estil Venezuela o de quina manera serà. Veurem, però Cuba, recordem que sempre ha estat una illa somiada pels nord-americans. Per cert, que molts països europeus, entre ells també Espanya, però també Itàlia, han demanat, doncs, disculpes públiques a Israel pel tracte que s'ha donat als activistes de la flotilla. S'han vist algunes escenes que han deixat a tothom, doncs, sense paraules. I el mateix Netanyahu ha condemnat les imatges i ha ordenat que això no torni a passar. Recordem que s'han demanat disculpes públiques, com així ha passat per part de Netanyahu. Aquestes persones seran posades en llibertat i podran retornar als seus països d'origen. I avui també llegim a tota la premsa, encara cueja la qüestió de la família Mango, la família Endic. Jonathan Endic ara tornarà a demanar declarar perquè assegura que vol rebatre, diu, les imprecisions que han donat els Mossos d'Esquadra al voltant, doncs, de la seva presumpta culpabilitat. Ara s'està analitzant el sumari del cas. La jutgessa té 1.400 fulles per llegir i avui, doncs, tots els diaris parlen d'aquest cas que és, òbviament, molt mediàtic. Recordem que és una investigació que parla de la mort del fundador de Mango. Hi ha dos escaladors, ara s'ha sabut que van atendre Jonathan Endic després de la caiguda del seu pare, i són també testimonis claus, i bueno, no sé si tens pensat matar algú o el gat. No.
0: Però que animal.
1: Bueno, no ho sé.
0: No,
1: però t'ho dic perquè...
0: Sóc incapaç de matar una mosca,
1: que
0: imagina't.
1: Si fas, que no t'emportis el mòbil.
0: No puc.
1: Que no t'emportis el mòbil. Perquè tu...
0: El mòbil no deixa de ser un localitzador.
1: És un localitzador. I si tu els dies abans has anat a fer voltes per allà, i el dia aquell, doncs, per allà, doncs, s'ha estimbat un, doncs, clar, els Mossos tenen dubtes de si això va ser accidental o no. Els mòbils ens portaran pel...
0: El camí de l'amargura.
1: Sí, clar, és que és així. Mira, una notícia molt important.
0: Va, escolta, maco,
1: no,
0: per acabar.
1: Escolta, jo faig broma, però no és broma, eh? No... És un tema lleig en qualsevol de les seves possibles resolucions, eh? Mm. Per cert, que s'ha dit també que les imatges que s'han vist de Jonathan Endic no són gens... no l'afavoreixen gens, sobretot si hi ha un judici amb jurat popular, eh? Perquè recordem que les escenes que veiem per televisió moltes vegades ens queden marcades i, per tant, doncs, se li ha fet un flac favor amb ell. Bé, més coses. La Comissió de Salut Pública, doncs, ha aprovat una proposta que vol ampliar la població diana pel cribat del càncer de mama. Ara es farà el cribat a dones d'entre 45 i 74 anys. El per què? Doncs perquè... els càncers de mama s'incrementen en persones més joves i, per tant, cal fer, doncs, aquesta mesura, que serà beneficiosa de ben segur. I mira, una bona notícia és que ja tenim el marcador definitiu de la marató contra el càncer, justament, que és de 14 milions i mig d'euros recaptats amb la Marató 2025. El país, Catalunya, que és únic al món en fer una marató d'aquestes característiques i que en una sola jornada aconsegueix aquest import en un país petitó com el nostre. Per tant, doncs, felicitats a tothom que va participar-hi. Recordem que Pineda també hi ha participat i molts pobles, sí. Tots els de l'Almeresma ho han fet. I, per exemple, a Pineda es fa la marxa per la Marató, que va, doncs, aconseguir també, doncs, fons per aquesta lluita. Per tant, estem tots sumats en aquesta lluita.
0: Exacte, doncs amb aquest apunt i amb aquesta bona notícia arribem a 8:45 del matí, que continuïn també investigant. Agrair també la tasca de totes aquelles persones, científics, investigadors, que dediquen tantes i tantes hores, doncs, justament per eradicar, no?, malalties tan greus com aquesta, i d'altres que són rares, que són minoritàries i que també, doncs, ens consta, que hi ha investigadors al darrere intentant treure també l'entrellat de tot plegat.
1: I mira, una notícia molt, molt bona o dolenta, la començo per la dolenta. Ve una, bueno, no sé si és onada de calor o no, però una calorada que ja es comença a notar, i la bona, bueno, dic dolenta perquè fa calda, eh? La bona és que hi ha un mar avui que, si teniu l'oportunitat, aneu-lo a veure.
0: Anirem a veure-ho.
1: Perquè abans de venir cap aquí m'hi he passat un moment, perquè m'agrada de vegades fer-ho, i avui és un... És un delit poder veure la imatge que ens ofereix avui la Mediterrània. Sembla... Saps un tul? Saps un teixit de tul que té unes ones tan sutils que captiven? Doncs és això.
0: Obrirem una finestra al mar, com deia Lluís Llach. Jordi Pérez, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: És així, eh? Avui tenim un... De fet, gaudirem tot el dia d'un mar fantàstic, a no ser que a la tarda arribi aquesta brisa que sempre fa, una mica de moviment a l'aigua.
2: Sí, però no arribaran les brises, no arribaran. Aquesta mar que diu en Pep, doncs la tindrem els propers dies, perquè les brises seran molt fluixes. Tenim un anticicló molt potent que estabilitzarà per complet doncs, la situació meteorològica i això vol dir doncs, que calor. I el noi de Pineda, que fa el temps que els hi fem diari aquí a tots els oients, Olga, doncs no li fa gens a gràcia la situació dels propers dies, perquè aquesta situació serà notícia, donarà de què parlar, per calors prematures, abans d'hora, persistència en els dies, no estem... Que algú pugui pensar, home, a finals de maig ha de fer caloreta, sí, 3-4 dies, temperatures molt altes per les altres, però quan són 6, 7, 8, 9 dies, doncs ens sortim de lo normal. I això és el que ens fa pensar que pot passar el que resta de mes. I el sol serà el protagonista perquè dia rere dia ens anirà acompanyant, absència de nuvolositat, la massa d'aire està estacionària, s'anirà caldejant i això li ajudarà que pugin les temperatures amb facilitat. Més probabilitat, o gairebé segur, en zones interiors, evidentment. Aquí estarem pendents de les brises, però vaja, estarem més a prop dels 25 que no pas dels 20, i ja és una temperatura molt alta per ser el mes de maig. Ahir, un dia de sol, les humitats van baixar cap al 50-60% i va afavorir l'ascens tèrmic. Per això les màximes van voltar els 23-24 graus, i quin sol ahir a la tarda, com cremava. I això és el que tinguem els propers dies, perquè el sol picarà de valent. I en zones interiors ja vam veure el Pla de Lleida ja els primers 30 graus o ja van superar aquest valor. Avui, domini del sol, ara bufa una mica brisa de nord, posteriorment afluixarà i entrarà la brisa de mar, molt fluixa, la mar estarà molt tranquil·la tota la jornada, una mica de llevantet, potser després una mica de xaloc, però un atxa inferior al mig metre d'alçada. Sol, a tot Catalunya, pugen les temperatures, a Lleida, si ahir 31-32, doncs avui 33-34. També pot caure algun 30, potser, cap a la depressió del Llobregat, i en zones interiors, doncs, superant ja m'escreix els 25. Ahir ja ho van fer, doncs, 26, 27, 28, doncs estaran a l'ordre del dia en zones interiors. I aquí, en funció de les humitats, si hi ha humitats baixa que poden baixar els propers dies, doncs 23, 24 o 25. Per tant, caloreta a base de bé. Potser alguna nuvolada al Pirineu, amb algun ruixat molt, molt localitzat. Demà som divendres, i demà divendres doncs la massa càlida se referma a l'entorn peninsular. Hem de pronosticar un dia de sol. Sol, vents molt fluixos, la mar estarà molt tranquil·la, seguirà l'ascens de temperatures. Poden pujar 1, 2, 3 graus en zones interiors, aquí doncs, voltant els 24-25 graus, molt a tall de mar, perquè ens, la que ens allunyem de la façana marítima, doncs estaran més a prop dels 30 que no pas dels 25, per la llunyania amb el mar. Cap de setmana de domini del sol, massa càlida al damunt, de primer ordre, s'extén cap a tota l'Europa Occidental, Illes Britàniques serà notícia, França serà notícia, ja no parlem de la península Ibèrica, amb temperatures molt altes per les dates, una dana petita apareix cap al nord-oest peninsular, Galícia, Portugal, en aquell sector podria afavorir a les tardes algunes nuvolades amb alguna tempesta aïllada, però aquesta dana doncs, quedarà allà aparcada, pobreta, sense poder avançar, i revifarà encara més, podríem dir, la massa càlida, la mantindrà estacionada, perquè la seva part davantera s'apressi una entrada de vents del sud, i això pot continuar gran part de la setmana que ve. Els models avisen, Olga i oients, els models avisen de l'índex de raresa de lo que tindrem els propers dies per temperatures tan mínimes com màximes que estaran molt per sobre de lo que toca per les dates. Això vol dir que ja han vist el que els hem dit pel que queda de setmana, però és que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, potser divendres, la setmana que ve la calor segueix persistent, cada cop potser guanyant graus, i això doncs, pot fer doncs, això que les mínimes i les màximes doncs, estiguin d'estiu, de juliol o agost, m'atreviria a dir. Per tant, no estem en una situació normal i de bon tros, i donarà de què parlar. Poden caure rècords de temperatures en alguns indrets pel mes de maig, poca broma, i ja veurem si ho fan en un dia o diversos dies, perquè la situació, sincerament, jo ho dic el que veig als mapes. Jo no sé què diu la tele, perquè no la mirem, no tenim temps. Jo miro els mapes, ahir me'ls vaig mirar, me'ls torno a remirar, i no fa gens de gràcia la situació dels propers 8-10 dies. Pel calor intensa, d'estiu, insistim, i atents als avisos, perquè s'engegaran avisos per calor, per temperatures que seria més proper de juliol-agost, i estem parlant del mes de maig. O sigui que atents a les previsions, perquè el sol, l'absència de núvols i les temperatures anormalment altes ens acompanyaran pràcticament els propers 6, 7, 8 dies, com a mínim. I de moment això és tot. Olga i oients.
0: Déu-n'hi-do, ara estava pensant en un ambient ja preestiuenc, que ja deies, que no toca per les dates, però vaja, el qui ja trobi a faltar una miqueta aquest ambient estiuenc, doncs mira, alguns els hi agradarà, altres no, però és el que tenim, Jordi. Demà divendres ho acabarem d'afinar-ho una mica més en aquest espai a 8:45 del matí. Jordi, que vagi bé, fins demà, molt bon dia.
2: Així ho farem, que passi molt bon dia, fins demà.
0: Sol i calor pels propers dies per gaudir també d'un cap de setmana que hi ha moltíssimes activitats a Pineda, que avui també us ho explicarem. Però vaja, ara pendents d'aquest cicle d'entrevistes que fem aquesta setmana als portaveus municipals amb motiu de les eleccions de l'any que ve, i avui és el torn de Mònica Palacín, d'Esquerra. De seguida parlem amb ella. Abans agafem aire amb això que es diu Connectats.

0: Com sabeu, Ràdio Pineda porta a terme aquesta setmana aquest nou cicle d'entrevistes. Ho fem amb les portaveus dels grups polítics municipals a l'Ajuntament de Pineda i ja amb la vista posada a les eleccions que són doncs, l'any que ve, concretament el dia 23 de maig. Per tant, estem, com aquell que diu, a un any just de les eleccions. Avui és dijous i és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya. Entrevistem a la seva regidora portaveu, Mònica Palacín, aquí ja podem saludar. Mònica, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, és així, no? Han passat tres anys més, per dir-ho així, i ja estem a les acaballes de del mandat, no?
1: Sí, sí, és a dir, queda un any, com deies, i realment és... Ja diguéssim, han passat aquests tres anys d'aquest mandat, en el qual doncs ja podem, no, fer des de, no només nosaltres, sinó també la ciutadania, fer un balanç de quina ha estat l'obra de govern, quina, no, ha estat doncs, les intencions d'aquest govern durant aquest mandat i què és el que queda per fer. I per tant, ara és aquell moment on doncs, pinedencs i pinedenques podran veure doncs, l'acceleració o no, d'aquells projectes doncs, que han quedat al calaix i que només queda un any doncs, per poder fer compliment, no, d'aquest pla d'actuació municipal del compromís socialista.
0: Bé, hi ha moltes qüestions a comentar. En tres anys han passat moltes coses, però ha estat un any de canvis. A nivell intern d'Esquerra també, o hi seran, en parlarem d'aquí a uns minuts, però sobretot també de canvis al govern, amb un govern que porta molts anys governant i amb una figura que sempre era la de Xavier Amor, però ara aquest any va haver aquest canvi, no? Com heu valorat això? Com us hi heu entès? I quina valoració en feu, així, a grosso modo, d'aquest nou perfil que hi ha hagut a l'alcaldia de Pineda?
1: Bé, doncs, com deies, l'alcaldia del senyor Amor doncs, ha estat de 20 anys, anava a dir 20 anys no, perquè 20 anys faran quan acabin aquest mandat, per tant estem parlant doncs de 17, no, aproximadament, perquè va marxar doncs a quan portava un any i escaig d'alcaldia i bé, va ser un canvi doncs provocat doncs per la situació, no, del govern a la Generalitat, on nosaltres doncs ja ho vam dir en el seu moment, li desitjàvem molta sort i molts encerts doncs al senyor Amor i on també li desitjàvem sort i encerts a l'alcaldessa Biosca. Podem atribuir, per dir-ho d'alguna manera, doncs l'obra de govern d'aquest mandat ja sí que podem atribuir-lo, no, a la gestió de la senyora Biosca, tot i que hem repetit contínuament doncs que abans de ser alcaldessa doncs era tinent d'alcalde i que tenia moltes responsabilitats i que per tant doncs amb ella també se li podien atribuir, no, en certs errors dels anteriors mandats, no? Nosaltres la valoració que fem és realment doncs que el govern socialista, ja ho vam dir en anteriors ocasions, és un govern cansat. Independentment que hagi hagut aquest canvi d'alcaldia, ja estava cansat el senyor Amor, ja ho vèiem, no, a la seva, no, al seu dia a dia, a les seves respostes al ple, no, doncs a les seves desencertades a vegades respostes que feia a les xarxes socials, però és que també ho estem veient amb la senyora Biosca. En dos anys el que ens ha demostrat és que li ha fet molta por desenganxar-se de l'herència del senyor Amor.

0: pel que fa doncs, a com es dirigeixen a la ciutadania i a algunes entitats, no?, a l'hora de mantenir, reunions i a l'hora doncs, de rebre les seves queixes. I bé, doncs el que veiem és que no hi ha cap mena d'il·lusió en el nou govern socialista, igual doncs que a l'última fase del senyor Mor, per seguir liderant Pineda un mandat més a partir del 2027. Perdó.
1: Com ho noteu, això? Ho dèieu, o sigui, veniu a dir que s'ensenya molt que hi ha molta imatge però poca acció, per dir-ho així, que hi ha molta xarxa social, no sé si dir-ho d'aquesta manera, o molts anuncis i poca acció de govern?
0: És a dir, en aquest moment l'objectiu primer de la senyora Biosca és mantenir-se a l'alcaldia el 2027. Per poder-se mantenir a l'alcaldia i per poder guanyar, no?, i dir que ella és alcaldessa votada per la ciutadania, cosa que ara no pot dir perquè va haver aquest canvi d'alcaldia en el moment en què va doncs va deixar el càrrec l'alcalde, doncs ella exclusivament s'està centrant en la seva imatge pública, i s'està centrant en la seva imatge pública, està centrant-se en demostrar doncs aquesta cara més amable, no?, de la persona, del personatge polític. Sempre parlo en termes polítics, no en termes personals, perquè tinc una aprecia a la senyora Biosca, però en termes polítics ella està intentant doncs demostrar la seva cara més amable. Per què? Doncs perquè la senyora Biosca, quan el senyor Amor era alcalde, ella feia la feina més, anem a dir, més desagradable de l'administració. La part interna de la casa, la gestió dels recursos humans de la casa, d'aquells projectes amb els quals doncs has de tractar i afrontar moltes dificultats, i això ha fet que ella fes una feina molt interna i que ara, en el moment en què ella va agafar el repte de ser alcaldessa, s'està dedicant exclusivament, i això ho hem vist perquè ella té un equip, un gabinet d'alcaldia exclusivament treballant per ella, on simplement el que es fa és marcar l'agenda, no?, una agenda molt intensa, no?, del dia a dia, amb molta presència a tot arreu, amb moltes inauguracions de botigues a molts llocs, no?, i amb unes xarxes, no?, molt potents, on té a dues persones treballant només per poder fer xarxes i que ella surti contínuament a les xarxes socials, no?, amb una despesa també de diners públics, evidentment, no?, perquè això té un cost econòmic per les arques públiques. Però nosaltres el que considerem és que, més enllà de fer això, d'intentar, no?, explicar i difondre la seva imatge per donar-la a conèixer a la ciutadania, doncs l'obra de govern, com diem, segueix igual d'estancada i igualment desgotada que ja ho era amb l'última fase del senyor Mor.
1: Amb què hauríem de notar-ho, això? No sé si podeu matisar alguna qüestió d'aquestes en relació a dir, home, aquest govern no ens agrada com treballa, el veiem cansat, amb què podem copsar-ho, segons Esquerra?
0: És a dir, nosaltres cada vegada que hi ha ple els hi fem preguntes, no? A nosaltres ens pertoca com a grup municipal fer 5 preguntes. Penseu que d'aquestes preguntes normalment anem combinant preguntes noves amb preguntes antigues que ja hem fet antigament, amb diferents, no diria, no només aquest mandat, sinó preguntes que ja hem fet en altres mandats, i que les anem traient perquè no han hagut resolucions, no hi ha hagut una finalització, no? És a dir, preguntes respecte a projectes que han quedat a mig camí, projectes doncs que han explicat, doncs podem parlar de la residència de Gent Gran, però podem parlar del passeig marítim, podem parlar de la plaça de l'estació i la plaça de la Pubilla, no? Podem parlar també, quan la senyora alcaldessa al principi va parlar de com volien també modificar el tram final del carrer Bartomeu, podem parlar doncs de la renovació també de moltes zones d'espai públic, etc, etc. El primer que fan és treure-ho a xarxes i explicar, doncs, no?, com de bé quedarà aquest projecte. Però és que any rere any estem veient, i no ho diu Esquerra Republicana, això només cal que els veïns i veïnes surtin pel poble i vegin veritablement el que hi ha. Veiem que en aquells projectes a la via pública no hi ha una planificació, no? I ara ho podem veure doncs al passeig marítim, que no hi ha una, que no hi ha una planificació. Podem veure com doncs aquest govern no està suficientment al damunt dels temes, i a vegades inclús no coneixen temes quan nosaltres els hi demanem a ple, no ens saben explicar el perquè de les coses. Ara, per exemple, hem vist com durant dues setmanes ha hagut a l'Esboranc, no?, aquest a l'entrada del poble per Santiago Rusiñol, que finalment avui, doncs, jo que hi passo cada dia, avui finalment ha estat esmenat, doncs quan els hi demana

0: sempre hi ha algú altre que té la responsabilitat, no? O és Endesa, o és l'Aldi, o és l'Aldi, o és qualsevol altre, no? És a dir, és un govern que sap molt bé expulsar-se les seves responsabilitats, que els agrada molt manar, i això ho veiem a les reunions, als plens, no? Però realment els agrada molt governar, però poc treballar, no? I per tant, doncs, podríem posar molts exemples, però segurament cadascú de nosaltres podem percebre, quan sortim al carrer, en termes doncs, de neteja, en termes d'il·luminació, en termes doncs, de no, dignitat de l'espai públic, doncs, com hi ha aquesta deixadesa.
1: Hi ha una qüestió que també bé, és sempre d'actualitat, i en el cas de Pineda també, però vaja, en termes generals també, que és el tema de l'habitatge. No, ara fa un parell de dies doncs, va haver-hi aquesta trobada que feia relació doncs, a la presentació de l'habitatge. Sé que bueno, Esquerra va ser igual que la resta de partits, gent molt interessada. És també un tema cabdal que vosaltres ho heu posat en moltes ocasions en els plens, no? i en altres mitjans, no? Què n'opineu d'aquesta qüestió, que sempre és una mica, doncs, podríem dir controvertida, perquè el famós pla d'habitatge no s'ha acabat de tirar endavant, no?, segons vostès?
0: Certament, és a dir, tal com deies, va haver la presentació doncs, del pla d'habitatge, no?, del que seria doncs, els objectius, no?, i les estratègies, i en aquest cas doncs, jo vull posar sobre la taula un element molt important, i és que en el govern socialista, en aquests 20 anys de govern socialista, inclús podríem anar enrere, però el govern socialista no ha tingut cap iniciativa pel que fa al pla d'habitatge. Però justament doncs, quan el govern Illa, el govern de la Generalitat, anuncia que vol fer 50.000 vivendes, aleshores és quan el Partit Socialista aquí Pineda es desperta. Es desperta oferint solars, que en el pla d'habitatge al final doncs, ha sortit com en lloc de fer una sessió amb un dels solars segurament es faria doncs, una venda del solar perquè és un solar on només es poden fer cases unifamiliars i a canvi d'aquesta venda doncs, es podria adquirir un altre solar. Recordem també que amb el govern de Pere Aragonès es va signar el contracte amb l'Incasòl i amb l'Agència d'Habitatge per fer la promoció de 33 vivendes al terreny del carrer Colón. Això es va fer el 2024 amb el govern de Pere Aragonès. Ara encara no s'ha posat cap pedra. Encara no s'ha posat cap pedra. I el mateix va passar amb el CAP, és a dir, ara es va inaugurar fa poc el CAP, el nou CAP de Pineda, que es va executar en el govern aragonès, i que va trigar gairebé 2 anys a obrir-se també quan ja governava el senyor Illa, no? Per tant, en el tema de l'habitatge, el que nosaltres hem vist clarament en la presentació d'aquest pla d'habitatge és que pel govern socialista el que volen és anar posant xecs a les peticions que fa el govern del senyor Illa. Més enllà de fixar-se realment, de fer una bona diagnosi, quantes vivendes necessita Pineda perquè els joves i les joves es puguin emancipar, això és molt important, és a dir, quanta gent realment necessita habitatge a Pineda? Quin és el mapa, diguéssim, de l'oferta d'habitatge públic que un cop s'ha fet aquesta diagnosi queda clar que tenim pisos que antigament eren de la Sareb, actualment són d'una entitat pública feta pel govern espanyol. D'aquests pisos, en la immediatesa que es puguin cedir a la Generalitat, com es posen també a la borsa d'habitatge? Quants pisos es poden fer també en promocions en solars, siguin públics o privats, però per part de fundacions o de cooperatives per també posar habitatge social? Totes aquestes iniciatives serien iniciatives que s'haurien d'estar executant ja. Si realment el Partit Socialista té aquesta preocupació per l'habitatge, ara, no? Perquè no ens l'ha demostrat en mandats anteriors. Però pel Partit Socialista, complir aquest pla d'habitatge en el seu primer punt era, com ens van explicar ahir, doncs que no podrem assolir les xifres que ens demana, no?, el pla de govern del senyor Illa si no executem el pla parcial número 1. El pla parcial número 1, que per tenir 530 i escaig vivendes socials, se n'han de construir 1.200 vivendes, no?, per assolir aquesta meitat dels pisos socials, perquè si no arribarem a aquesta quantitat. Però és que més enllà d'això, el que volem saber és si el govern socialista de Pineda té clar de les vivendes que hi ha a Pineda, de la gent jove que es vol emancipar, quina dificultat real hi ha. Si de la gent que té dificultat també accedir a un habitatge, doncs si se'ls està donant resposta. Sabem que la mesa d'emergència habitacional no està donant resposta a les famílies que tenen dificultat. Per tant, que no ens expliquin que volen fer gairebé, ens van dir l'altre dia, gairebé 800 vivendes, no?, socials, quan encara no han estat capaços d'iniciar les obres, no?, de la promoció aquesta de 33 pisos al carrer Colón.
1: Perquè, per tant, supediten aquesta quota, per dir-ho així, d'habitatge social al tirar endavant el PPU, quan no està clar que es tiri endavant el PPU, si més no, a data d'avui, no?
0: No, és que el Partit Socialista supedita sempre el creixement d'habitatge social a l'obra. O sigui, és a dir, el Partit Socialista té aquesta màxima que és que el que ha d'incentivar i el que ha de fer créixer l'economia al país i el que ha de donar més oportunitats sempre és l'obra. És a dir, no?, fer la totxana, diguéssim, i tornar una altra vegada doncs, a tenir promocions enormes, com és a Pineda, no?, aquest pla parcial amb 1.200 vivendes, perquè per ells això significa doncs, que podrem disposar d'aquests habitatges. Però és que partim de la base de que jo vaig entrar a l'Ajuntament de Pineda el 2003 i ja se'n parlava del PPU. I ha passat per moltíssimes fases. Ha passat per fases de, ara fem una àrea residencial per part del govern de la Generalitat, ara eliminem l'àrea residencial, primer havien de ser 1.800 vivendes, recordo que el senyor Amor va guanyar una campanya electoral, crec que va ser la del 2011, dient que en el pla parcial número 1 donaria treball, no?, a, no sé si va dir, a 1.800 persones, no?, perquè hauria tanta feina i s'haurien de fer tants blocs de pisos i s'hauria de fer tanta obra pública i tanta obra privada que donarien feina a més de 1.000 persones. I ara, torno a dir-ho, és que només cal sortir al carrer, és que només cal sortir al voltant del PPU i veure que encara hi ha terrenys, que hi ha gent que les està sembrant, no?, i que encara no s'ha arribat al 50%, no?, de les propietats que estiguin d'acord al desenvolupament.
1: I, per tant, l'habitatge social s'hauria de fer amb pisos, per exemple, que ja estiguin construïts, rescatant-los del famós banc dolent, o de quina manera, perquè hi ha molta gent que potser té pisos, però són d'una propietat privada, no?, que no els accedeix a ni a habitatge social de compra ni de lloguer, per dir-ho així. No?
0: Bueno, però aquesta és la part difícil, no? És a dir, no hem dit pas que sigui fàcil. Per tant, si comencem a rascar, la Sareb aquí a Pineda tenia 80 i escaig habitatges, d'aquests ara aquesta empresa pública de l'Estat espanyol, no?, que es diu Casa 47, doncs ha adquirit aquests pisos, per tant la banca, no?, abans m'ha dit algú que la banca mai perd, no?, perquè el govern ha comprat aquests pisos a la Sareb, que ja s'havia, diguéssim, dissolt i ja s'havien creat diferents CEPES, però al final aquests pisos s'han de cedir. El govern espanyol els ha de cedir a qui té competències en habitatge aquí, a Catalunya, que és la Generalitat. I, per tant, aquests pisos que haurien de ja estar en condicions per poder-los cedir, haurien de venir el més aviat possible per sumar-los a tot el banc, diguéssim, d'habitatge que pugui tenir. I un govern municipal ha de fer feina, ha de treballar, ha de buscar els pisos. I ha de, diguéssim, incentivar els propietaris a que en lloc de llogar els seus pisos a nivell turístic, o llogar els seus pisos amb contractes temporals, o bé tenir-los tancats, perquè en aquest moment encara hi ha habitatges tancats, i per tant, doncs, que fan de difícil controlar, doncs per això hem de tenir un govern municipal que tingui ganes de treballar.
1: Hem parlat ara molt, per dir-ho així, de l'oposició, d'aquest control que porten hem parlat ara del govern, volia dir, d'aquest control que porta a terme l'oposició, no?, doncs cap al govern, però clar, també m'agradaria tenir uns minuts per parlar del projecte d'Esquerra, no? Un any de canvis també, perquè justament Esquerra ja va fer públic fa uns mesos que hi hauria un canvi en el lideratge del partit, no?, i que seria la Carol Rodríguez. No sé si també amb un nou equip, com definiria... de com s'està produint aquest canvi, aquest traspàs de poder, per dir-ho així, no sé si seria la paraula, cap a aquest nou equip que ha de liderar Esquerra a Pineda. Uh-huh. Com està funcionant això i quin treball s'està fent a nivell intern? Uh-huh.
0: Bé, doncs nosaltres treballem a nivell d'executiva local i juntament amb l'actual grup municipal a partir de doncs, competències compartides i de lideratges compartits. Per tant, és com ens agrada tractar el que és dedicar-se a la política pública, no? I per tant el servei públic es basa en això, tenir projecte compartit, no? I també tenir doncs, molta capacitat de saber donar joc, no? a noves veus i a noves il·lusions. Jo en el moment en què estem ara el resumiria en una paraula, i és il·lusió. Esquerra Republicana partim de la base que som l'única candidatura que realment fem una renovació i que realment demostrem que hi ha un canvi, no només de persona, però també un canvi generacional, que això representa doncs, poder-nos adaptar a un perfil també de la societat en el qual generalment costa molt, no?, arribar-hi en política, que és doncs, un perfil de gent més jove, i nosaltres som l'únic grup, en aquest cas, serem l'única candidatura que podrem abarcar doncs, un perfil de ciutadà, ciutadana, que està desencantat amb la política. L'abstenció és enorme, l'abstenció a les últimes eleccions municipals també va ser molt alt, i per tant nosaltres sabem que hi ha molta gent que està desencantada. Fins ara sabíem que hi havia molta gent que no anava a votar, i així ens ho havien traslladat, perquè sempre guanyava el mateix, no? I per tant no vaig a votar perquè sempre guanya el mateix. Doncs ara nosaltres som, com dic, l'únic grup que fem aquest canvi de lideratge al capdavant amb la Carol Rodríguez. La Carol Rodríguez, doncs, que és coneguda en un entorn menys coneguda d'altres, però que està ja dedicant-se al 100% per poder doncs, donar-se a conèixer a la ciutadania de Pineda, arribar doncs, a aquest entorn, diguéssim, més jove, no?, més abstencionista, que no tenia cap il·lusió per anar a votar perquè no veia cap possibilitat de canvi al capdavant. I nosaltres, sincerament, més enllà d'aquest canvi generacional, posar sobre la taula que seguim sent la segona força, i per tant, com a segona força, som l'alternativa real a un govern actual. Per tant, tot aquest desgast que hi ha en el govern actual, però que també es trasllada en la ciutadania, no? La desmotivació, amb la manca d'il·lusió per un projecte per Pineda engrescador i en el qual ens sentim orgullosos i orgulloses, tot això ho encarna la Carol Rodríguez.
1: Hi haurà també altres canvis en el grup municipal, ho dic perquè sabem que Mònica Palacín doncs, va dir que ja deixava la política activa, si més no per estar al capdavant del partit, però hi ha tres regidors més que no sé si han de continuar, si hi haurà un canvi, diguem-ne, que es notarà fins i tot també en aquestes primeres persones que estaven liderant la llista, tinguent en compte que l'any que ve la llei també canvia i ha d'haver-hi, no?, allò de la famosa llista cremallera.
0: Bueno, nosaltres anem amb avantatge, perquè Esquerra Republicana, Pineda, fem llista cremallera des del 2011. És a dir, quan es va presentar en Pere Aragonès, aquelles llistes del 2011, si les reviseu, ja eren llista cremallera.
1: És l'ho avançar-los a la llei,
0: Nosaltres ens vam avançar a la llei perquè hi havia un pla d'igualtat Esquerra Republicana i, per tant, se'ns va encoratjar, es va posar a la pràctica el 2015. Per tant, nosaltres ens vam adelantar inclús al partit, en aquest cas.
1: I hi haurà canvis o no? No ho sabem.
0: És a dir, nosaltres la primera fase, així com moltes forces ara estan acabant de votar els seus corresponents o avalar els seus corresponents candidats, nosaltres el que tenim és la candidata. Tenim la Carol Rodríguez i tenim un grup que està doncs, des de l'expertesa i des de les cares noves treballant per una bona proposta pel 2027. El grup municipal seguirem, no?, cadascun de nosaltres fins al 2027 com a regidors i regidores, però també hi ha una part de decisió personal. És a dir, sempre hi ha un moment en el qual doncs, els regidors que han dedicat anys a aquest projecte d'Esquerra Republicana són ells els que individualment han de dir si volen seguir, si no volen seguir, no?, si cal un relleu o no.
1: Deixa'm preguntar-li també per com veuen el fet que puguin presentar-se noves llistes electorals de Pineda, com a altres poblacions. Algunes encara no ho han anunciat, no? Entenem que les 5 que estan representades sí que es presentaran, de fet ho heu dit en aquesta ronda d'entrevistes, però N'hi poden haver d'altres. No sé si això us preocupa o senzillament que cadascú faci la seva, per dir-ho així.
0: No, no. És a dir, més enllà de que nosaltres voldríem que a cap ajuntament del nostre país doncs, sortís un sol regidor feixista, no? Partint d'aquesta base, dir que no ens interessa en absolut ni perdrem un minut a parlar de les candidatures que per nosaltres vagin amb la bandera que vagin, però defensen idees doncs, feixistes i que, no, i que estan molt allunyades dels drets humans bàsics.
1: Bé, acabem aquesta entrevista perquè duraven això uns 25 minuts. Sempre acabem preguntant una mica doncs, com viure l'estiu, no? Perquè sabem que ara la convidarem molt aviat, perquè la juliol tornarem a fer una ronda d'entrevistes.
0: Genial.
1: Vam dir que ho faríem abans, just ara, que falta un any per les eleccions, però just abans, per dir-ho així, d'entrar al mes d'agost, no? Però clar, d'aquí al mes de juliol probablement, no sé si tindrà un període per estar més tranquil·la, per viatjar una miqueta. Sabem que li toca treballar, com a tothom, si tindrà l'oportunitat.
0: Bé, jo estic a l'escola, acabem el curs, doncs, no recordo ara, crec que és el 30, o sí, el 30 de juny. Segurament, doncs, els primers dies de juliol doncs, també estaré amb temes també de l'escola i després també, doncs, evidentment, el mes de juliol penseu que hi ha ple municipal, per tant, no, seguim encara. Quan acabi el ple municipal, doncs, marxarem uns dies, ja us avisaré, perquè aleshores si hem d'agendar alguna cosa a l'entrevista que no m'enganxi fora.
1: Però no li sé dir el dia, però més o menys els tenim pensats ja, eh? Ja li diré,
0: sí?
1: Ja li diré, sí.
0: Bueno, doncs crec que marxo el 29.
1: De juliol, eh?
0: El 29 de juliol crec que marxo.
1: No, serà abans. Intentarem que sigui abans perquè no sigui
0: val,
1: tan a prop
0: val,
1: de l'agost.
0: No, val, però pocs dies, eh? Pocs dies.
1: Doncs molt bé, doncs la veritat és que bé, sempre ens agrada acabar amb aquest to una mica més, sí, més humà, no? De
0: sí,
1: preguntar a cadascú.
0: També
1: hi ha gent que ens ha dit de tot, eh? Hi ha gent que ens ha dit, ui, sí, jo tinc unes ganes de marxar enormes. I hi ha gent que diu, no, em quedaré.
0: Jo marxo poc, però quan em quedo a Pineda també ho gaudeixo molt.
1: També passa perquè, no, ho preguntem justament perquè és que aquest any es donarà aquesta particularitat, que quan tornem de l'agost al setembre tot fa una mica de mandra encara, però a l'octubre ja hi serem pel tros, no?
0: Sí,
1: les eleccions
0: sí,
1: estaran
0: sí,
1: a tocar.
0: Sí, sí.
1: Doncs Mònica Palacín, regidora portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Pineda, gràcies per aquests minuts de ràdio.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I ens veurem dilluns en el ple municipal.
0: Molt bé, gràcies.
1: Gràcies,
0: bon dia.
1: Molt bon dia. I res, només abans d'acabar, doncs destacar que justament demà tancarem aquest cicle que hem fet amb tots els regidors i regidores portaveus dels grups polítics amb representació de l'Ajuntament. Avui, com sentíeu, era el torn d'Esquerra Republicana. I demà, que és divendres, tancarà aquest cicle Sílvia Biosca, del Partit dels Socialistes de Catalunya.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a... Radio Pineda.

Esquerra Republicana de Catalunya ha fet un balanç crític del mandat municipal a Pineda i es reivindica com a alternativa de govern. Així ho ha dit la regidora portaveu d'Esquerra, Mònica Palafín, que ha fet balanç dels darrers 3 anys de mandat de PSC dins del cicle d'entrevistes als grups polítics municipals. Ha fet una valoració crítica de la gestió del govern socialista. Ha dit també que presenta signes de desgast i manca d'impuls polític. Ha volgut parlar també de la renovació del seu partit. Ha destacat la nova candidata, Carol Rodríguez, amb l'objectiu, diu, de mobilitzar l'electorat desencantat i també reduir l'abstenció. Ha avançat que vol liderar un equip jove amb ganes de treballar per la igualtat amb un programa que serà il·lusionant. L'entrevista sencera la podeu recuperar a radiopineda.cat.

0: També us destaquem que les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle continuen aquest proper cap de setmana. Es faran a la sala polivalent del centre amb tres propostes a càrrec de grups de teatre. Tota la informació la trobareu avui a radiopineda.cat. I també us destaquem que l'Escola Municipal de Música de Pineda fa fins al mes de juny audicions i activitats obertes al públic. Els alumnes poden compartir sobre l'escenari tot el treball que han fet al llarg de tot el curs. Aquest diumenge es fa una ruta guiada pel camí de les costes per conèixer les llegendes i històries d'aquest corriol històric del Montnegre. La ruta començarà des de Cal Capità a les 9 del matí. Podreu conèixer, per exemple, el forat bufador, la creu d'en Manel o històries apassionants. Aquesta ruta us portarà fins a l'aplec de l'Arola d'Orsavinyà, que celebra justament aquest diumenge. Calella tornarà a mostrar la seva vessant més solidària aquest proper diumenge amb la celebració de la Marxa Solidària contra el Càncer. La iniciativa l'organitza l'Oncolliga. La marxa està oberta a persones de totes les edats i començarà a 8:45 del matí, justament del Passeig de Mar de Calella. Avui també us destaquem que alumnes de tercer de primària de l'Escola Montpalau s'han convertit aquest curs en periodistes. És un projecte que treballen amb el suport de Ràdio Pineda. Els hem ajudat a entendre com es crea un diari, els hem explicat el procés complet o també les parts d'una notícia. S'han convertit també en periodistes a Ràdio Pineda. Podeu escoltar aquest programa sencer al web de radiopineda.cat. I avui dijous tenim un dia ben assolellat, temperatures que van pujant, bona mar, temperatures màximes al voltant dels 25 graus. Demà divendres es referma la massa càlida. Seguirem amb un dia molt assolellat. Farà sensació d'estar a ple estiu. Per tant, estem davant de dies de calor ben bé fins a final de mes. Així acabem. Tindreu més informació, com sabeu, d'aquí a una hora.
1: Gràcies, Pep. Serà qüestió d'aprofitar-ho, aquest bon temps i temperatures ja, com aquell qui diu, preestiuenques. Seguim des de Ràdio Pineda. Aquí tens a Maria Mena, de seguida també amb DJ, Pablo Alborán i molts més.

seguim amb energia positiva, gaudint d'un matí, jo diria que gairebé d'estiu. Déu-n'hi-do quina calor, aquesta hora. Com ho portes? Va, que des de la ràdio t'ajudem amb bona música, acompanyant-te amb històries com aquesta, Última bala, que signa De Paul. Són 2:15 del matí, arriba David Guetta amb Teddy Swims i això que es diu Gone, Gone, Gone.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina

0: a carrer Moragues i Barret 3844 de Pineda, 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio.

Esquerra Republicana de Catalunya ha fet un balanç crític del mandat municipal a Pineda i es reivindica com a alternativa de govern. Així ho ha dit la regidora portaveu d'Esquerra, Mònica Palafín, que ha fet balanç dels darrers 3 anys de mandat de PSC dins del cicle d'entrevistes als grups polítics municipals. Ha fet una valoració crítica de la gestió del govern socialista. Ha dit també que presenta signes de desgast i manca d'impuls polític. Ha volgut parlar també de la renovació del seu partit. Ha destacat la nova candidata, Carol Rodríguez, amb l'objectiu, diu, de mobilitzar l'electorat desencantat i també reduir l'abstenció. Ha avançat que vol liderar un equip jove amb ganes de treballar per la igualtat amb un programa que serà il·lusionant. L'entrevista sencera la podeu recuperar a radiopineda.cat.

També us destaquem que les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle continuen aquest proper cap de setmana. Es faran a la Sala Polivalent del Centre amb tres propostes a càrrec de grups de teatre. Tota la informació la trobareu avui a radiopineda.cat. I també us destaquem que l'Escola Municipal de Música de Pineda fa fins al mes de juny audicions i activitats obertes al públic. Els alumnes poden compartir sobre l'escenari tot el treball que han fet al llarg de tot el curs. Aquest diumenge es fa una ruta guiada pel camí de les costes per conèixer les llegendes i històries d'aquest corriol històric del Montnegre. La ruta començarà des de Cal Capità a les 9 del matí. Podreu conèixer, per exemple, el forat bufador, la creu d'en Manel o històries apassionants. Aquesta ruta us portarà fins a l'aplec de l'Arola d'Orsavinyà, que celebra justament aquest diumenge. Calella tornarà a mostrar la seva vessant més solidària aquest proper diumenge amb la celebració de la Marxa Solidària contra el Càncer. La iniciativa l'organitza l'Oncolliga. La marxa està oberta a persones de totes les edats i començarà a 8:45 del matí, justament del Passeig de Mar de Calella. Avui també us destaquem que alumnes de tercer de primària de l'Escola Montpalau s'han convertit aquest curs en periodistes. És un projecte que treballen amb el suport de Ràdio Pineda. Els hem ajudat a entendre com es crea un diari, els hem explicat el procés complet o també les parts d'una notícia. S'han convertit també en periodistes a Ràdio Pineda. Podeu escoltar aquest programa sencer al web de radiopineda.cat. Avui dijous tenim un dia ben assolellat, temperatures que van pujant, bona mar, temperatures màximes al voltant dels 25 graus. Demà divendres es referma la massa càlida. Seguirem amb un dia molt assolellat. Farà sensació d'estar a ple estiu. Per tant, estem davant de dies de calor ben bé fins a final de mes. Així acabem. Tindreu més informació, com sabeu, d'aquí a una hora.

0: característic de la gallega Luz Casal, com ens agrada aquest nou èxit. Dime, ¿qué has hecho conmigo?
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: De seguida, l'última de Miles Smith. Bon moment els propers minuts per recuperar la col·laboració de Camila Cabello amb Young Thug, a Havana.

0: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: Són les 12. Notícies.
1: Esquerra Republicana ha fet un balanç crític del mandat municipal i es reivindica com a alternativa. Així ho ha dit la regidora portaveu d'Esquerra, Mònica Palacín, que ha fet balanç dels darrers anys de mandat del PSC dins del cicle d'entrevistes que fem als grups polítics municipals. Ha fet una valoració crítica de la gestió del govern socialista i, segons Mònica Palacín, el govern de Pineda presenta signes de desgast, una manca d'impuls polític. Així ho ha dit a Ràdio Pineda aquest matí.
2: El govern socialista, ja ho vam dir en anteriors ocasions, és un govern cansat. Independentment que hagi hagut aquest canvi d'alcaldia, ja estava cansat el senyor Amor, ja ho vèiem, no?, al seu dia a dia, a les seves respostes al ple. Li ha fet molta por desenganxar-se de l'herència del senyor Amor. Li ha fet por, doncs, a mostrar-se valenta, no?, i compromès amb la ciutadania de Pineda, no?, i fer aquells canvis que eren necessaris i que podria ell haver liderat, però manté, doncs, aquesta línia d'un govern que porta, com dic, 20 anys governant, que va amb una inèrcia. No hi ha cap mena d'il·lusió en el nou govern socialista. Doncs ell exclusivament s'està centrant en la seva imatge pública.
1: Un dels aspectes més qüestionats és que, diu, l'alcaldessa prioritza la presència a les xarxes socials o promoció personal per davant de l'acció de govern. Mentrestant, Esquerra també ha situat la política en habitatge com un dels principals reptes per Pineda. Diu que el govern supedit el creixement d'habitatge social a desenvolupar el partit, el PP1, i ho ha criticat. Considera que el nou pla local d'habitatge arriba tard i, a més, és poc ambiciós. En aquesta entrevista ha parlat també de la renovació del seu partit, destacant el paper de la nova candidata Carol Rodríguez. Diu que l'objectiu és mobilitzar l'electorat desencantat i reduir l'abstenció. L'entrevista sencera la podeu recuperar a radiopineda.cat. A Ràdio Pineda fa un cicle d'entrevistes als grups polítics municipals a l'Ajuntament. Demà és el torn del PSC. I ara tenim algunes propostes pel cap de setmana. Per exemple, la ruta guiada pel camí de les costes que es farà aquest diumenge. La ruta forma part d'un programa d'activitats de l'Aplec de l'Erola diumenge. La ruta comença a Cal Capità a les 9 del matí. Podreu conèixer, entre d'altres, el Forat Bufador, la Creu d'en Manel o històries apassionants d'aquest corriol que és molt bonic i que encara s'utilitza per anar fins a Orsavinyà. També moltes llegendes. Recordem que diumenge celebra l'Aplec de l'Erola, que aplega també molta gent de Pineda. Hi haurà activitats durant tota la jornada. I de Calella destaquem que aquest dissabte l'actor Joel Joan arriba a Calella amb Vania, una reinterpretació contemporània del clàssic L'oncle Vania de Chekhov. L'obra està adaptada i està dirigida i es presenta en format de monòleg en què en Joel Joan interpreta fins a 8 personatges diferents. I també destaquem que el Malgrat Shopping se celebra també aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats comercials, lúdiques i gastronòmiques. Organitza l'Ajuntament de Malgrat de Mar i també l'Associació de Comerciants. Com diem, es farà dissabte durant tota la jornada. Hi haurà també tallers i moltes activitats. I fins a final d'aquest mes de maig farà molta calor, màximes i mínimes per damunt de les que tocarien. Tot plegat, per tant, un ambient preestiuenc i molt bona mar. Per tant, avui, jornada assolellada, bon temps. També aquest divendres es referma la massa càlida, per tant, tindrem també un dia ben assolellat. Una situació que es mantindrà, com diem, aquestes properes jornades. Tota la informació a radiopineda.cat.

és el nou èxit de la banda Neon amb els passos prohibits i amb ritmes que ens recorden que tenim l'estiu a tocar. Dos quarts d'una del migdia amb un petit tastet amb temperatures realment altes a aquesta hora del migdia. Tot i que estiguem a 21 de maig, ara tota la informació meteorològica també la tindràs a l'informatiu del migdia, a la una d'aquí a mitja hora. De seguida, Snow Patrol, també a punt, Inexes, recuperem el New Sensation, a més, Àlex Borren, els Emboirats i molts més.

0: amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda. 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Amb Milky Chains, m'acomiado de tu. Hem estat junts des de les 8 del matí fins ara. Com sempre, un pla. El meu nom és Olga Díguez. Ara a la 1 arriba l'informatiu del migdia i no desconnectis, que ja torno amb tu a 2:15. Al programa Anem a l'Escola, en què avui parlem amb alumnes de tercer de l'escola Montpalau. Han après a ser periodistes. A Ràdio Pineda els hem ajudat a través del company, el periodista Pep Besar. Els ha fet classe, els ha explicat doncs, una mica com fer les notícies i, sobretot, també a diferenciar les fake news i una mica tot això, eh? De fet, han creat un diari d'escola que parla justament del dia a dia del centre i avui ens ho expliquen al programa l'Anem a l'Escola a 2:15. El dit i fet, i tornem demà a les 8 del matí, demà que serà ja divendres.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: L'Ajuntament ha posat en marxa la neteja de la Riera de Pineda i també a Can Feliu de Manola. Aquest mes de maig es fan treballs de neteja i manteniment a les lleres de les rieres. L'objectiu, millorar la capacitat hidràulica de les rieres, reduir el risc, sobretot associat a episodis de pluges intenses, i recuperar el valor ambiental. Així ho ha explicat avui l'Ajuntament de Pineda. Ha explicat que es prioritza la retirada de la canya americana, que és una espècie invasora. A més, ocupa tota la llera. A més, afavoreix plagues i crea inestabilitat. En el cas de la Riera de Pineda, l'àmbit d'actuació és al llarg de 400 metres, una superfície de més de 6.000 metres quadrats. En el cas de Can Feliu de Manola, el tram té un centenar de metres, la superfície de 1.300 metres quadrats. Aquí hi ha presència de canya pràcticament al 100% del curs. Es fan feines també de restauració i de millora ecològica per afavorir que la llera pugui recuperar-se una mica amb espècies pròpies del Maresme. L'actuació compta amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'ACA, dins la línia d'ajuts pel manteniment i la conservació de les lleres de les rieres en els seus trams urbans. Ràdio Pineda ha continuat avui amb el cicle d'entrevistes a portaveus a l'Ajuntament de Pineda. I avui era el torn d'Esquerra Republicana. Ha fet un balanç crític del mandat municipal i es reivindica com a alternativa. La regidora portaveu d'Esquerra, Mònica Palacín, fa balanç d'aquests darrers 3 anys del PSC dins aquest cicle d'entrevistes. Ha fet una valoració molt crítica de la gestió del govern socialista. Segons Mònica Palacín, el govern de Pineda presenta signes de desgast i una manca d'impuls polític. Ha dit que és un govern que treballa amb inèrcia i que només anuncia projectes sense dur-los a terme.
2: El govern socialista, ja ho vam dir en anteriors ocasions, és un govern cansat. Independentment que hagi hagut aquest canvi d'alcaldia, ja estava cansat el senyor Amor, ja ho vèiem, no?, al seu dia a dia, a les seves respostes al ple. Li ha fet molta por desenganxar-se de l'herència del senyor Amor, li ha fet por, doncs, a mostrar-se valenta, no?, i compromesa amb la ciutadania de Pineda, no?, i fer aquells canvis que eren necessaris i que podria ell haver liderat, però manté, doncs, aquesta línia d'un govern que porta, com dic, 20 anys governant, que va amb una inèrcia. No hi ha cap mena d'il·lusió en el nou govern socialista, doncs ell exclusivament s'està centrant en la seva imatge pública.
1: Esquerra diu que l'alcaldessa prioritza la seva presència a xarxes socials i la promoció personal per davant de l'acció de govern. Ha parlat de deixadesa de l'espai públic sense planificació i amb tendència, diu, a traslladar responsabilitats a altres administracions o empreses concessionàries. Esquerra situa la política en habitatge com un dels principals reptes de Pineda. Critica, diu, que el govern supedita el creixement d'habitatge social a poder fer el PPU. Considera que el nou pla local d'habitatge arriba tard i és ambiciós. I ha dit també que sota el govern de Pere Aragonès ja es va anunciar una promoció d'habitatge social de 33 pisos i que ni tan sols han començat. Mònica Palacín diu que ha destacat la renovació del seu partit. Ha parlat de la candidata Carol Rodríguez, que serà la candidata l'any que ve per Esquerra. Ha dit que l'objectiu és mobilitzar l'electorat desencantat i reduir l'abstenció. També ha avançat que liderarà un equip jove.
2: Jo, en el moment en què estem ara, el resumiria en una paraula, i és il·lusió. Esquerra Republicana, partim de la base que som l'única candidatura que realment fem una renovació i que realment demostrem que hi ha un canvi, no només de persona, però també un canvi generacional, i per tant nosaltres sabem que hi ha molta gent que està desencantada. Fins ara sabíem que hi havia molta gent que no anava a votar, i així ens ho havien traslladat, perquè sempre guanyava el mateix, que no tenia cap il·lusió per anar a votar perquè no veia cap possibilitat de canvi al capdavant. I nosaltres, sincerament, més enllà d'aquest canvi generacional, posar sobre la taula que seguim sent la segona força, i per tant, com a segona força, som l'alternativa real a un govern actual.
1: També ha parlat de les llistes anomenades cremallera, alternant homes i dones, des de fa més d'una dècada, i ha dit també que Esquerra està consolidada com a segona força. Per tant, com ara sentíem, asseguren que són l'única alternativa a la governabilitat de Pineda. Ràdio Pineda, recordem, fa un cicle d'entrevistes als grups polítics municipals de l'Ajuntament de Pineda. Demà és el torn del PSC. Passem a altres qüestions. Veïns del carrer Turisme de Calella asseguren que estan farts de soroll i de baralles per la matinada. La policia local i Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir també aquest passat cap de setmana amb una baralla que va acabar amb tres persones implicades i una de ferida que va ser atesa pels serveis d'emergències mèdiques. Els veïns es queixen, asseguren que no viuen tranquils, especialment, sobretot, els caps de setmana. Tota la zona d'oci de Calella. Una prova pilot al Montnegre impulsa que hi hagi un ramat de cabres, d'unes 250 cabres, que pasturen als marges d'algunes urbanitzacions. Tot plegat es comença a fer dins el parc del Montnegre i Corredor. Es tracta d'una empresa de cabres que es troba a Sant Cebrià de Vallalta i que du a terme aquesta prova pilot en el parc del Montnegre i Corredor. L'objectiu, evitar que els incendis, en cas de produir-se, no siguin tan virulents. I l'Escola Municipal de Música de Pineda fa fins al mes de juny audicions i activitats obertes al públic. Els alumnes comparteixen sobre l'escenari tot el treball que han fet al llarg del curs, amb concerts de violí, piano, guitarra, vent, bateria o veu. Les actuacions es fan, per exemple, a Can Comas, però també a l'Escola Sant Jordi, i es fan durant els caps de setmana. I les col·lendes de l'Escola de Teatre Turiscle continuen aquest cap de setmana, en aquest cas a la Sala Polivalent del Centre, amb diverses propostes a càrrec de grups de teatre de l'escola. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I aquest diumenge es durà a terme la ruta guiada pel camí de les costes que us portarà fins a Orsavinyà. Podreu conèixer llegendes, històries d'aquest corriol històric i molt bonic que hi ha al Montnegre. La ruta forma part del programa d'activitats de l'Aplec de l'Arola. Com diem, moltes activitats durant tota la jornada a Orsavinyà. La ruta començarà a Cal Capità a les 9 del matí. Podreu conèixer el forat bufador, la creu d'en Manel o altres històries apassionants d'aquest corriol que encara es fa servir per baixar d'Orsavinyà fins a Pineda. La ruta té una durada de 2 hores, acabarà, com diem, a Orsavinyà, amb un espai que és de gran bellesa. I allà hi trobareu l'Aplec de l'Arola, que és plena d'activitats. Us en parlarem també demà als butlletins informatius de Ràdio Pineda. Això serà, com diem, diumenge. Per cert, que dins dels actes de l'Aplec de l'Arola hi serà també Dani Rangil, que presentarà el seu llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans. Es presentarà justament diumenge al matí en el decurs de l'Aplec de l'Arola. Un llibre fantàstic on hi ha històries de bèsties, de follets, de gegants, de tresors, de bruixes, dimonis, ànimes en pena o també de mar. Hi ha 180 relats diferents. El llibre és fruit d'una recerca per tots els racons de Catalunya. Té boniques il·lustracions i, per tant, Dani Rangil explicarà llegendes i històries que de ben segur seran molt apassionants. Recordeu, diumenge al matí a Orsavinyà. També destaquem del cap de setmana que Calella tornarà a mostrar una vessant solidària el diumenge amb la marxa solidària contra el càncer. Organitza Oncolliga de Calella. La marxa començarà a 8:45 del matí al Passeig de Mar de Calella. I de Malgrat destaquem la Malgrat Shopping, que se celebra aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats comercials, lúdiques i gastronòmiques. Organitza l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants. Començarà ja al matí amb moltes activitats, tallers, sortejos i activitats, com diem, molt diverses. A més, hi haurà també presentacions de moda. Com diem, això serà aquest dissabte. I 2 apunts més, també de l'àmbit cultural. A Santa Susanna hi haurà una nova edició del Susanna Blues Festival amb activitats obertes a tothom, ja des de divendres i també el cap de setmana, fira del disc de col·leccionisme pels amants de la música i el vinil, però també diversos concerts. Tota una programació molt dinàmica durant tot el cap de setmana. I a Calella, l'actor Joel Joan arribarà amb Bània, una reinterpretació contemporània de tot un clàssic. L'obra està adaptada i combina l'humor, la melancolia i la reflexió sobre el pas del temps. Recordem, la funció començarà a les 8 del vespre, al preu de l'entrada de 12 euros. I alumnes de tercer de primària de l'escola de Montpalau s'han convertit aquest curs en periodistes gràcies a un diari de l'escola. Un projecte que treballen amb el suport de Ràdio Pineda. Els hem ajudat a entendre com es fa un diari, els hem explicat el procés complet i les parts d'una notícia. Aquest dijous, professors i alumnes ho han explicat a l'Anem a l'Escola de Ràdio Pineda. Cada mes, els infants fan una notícia sobre la vida del centre. Investiguen o busquen informació. Ho han explicat a Ràdio Pineda.
3: Tenim moltes seccions, per exemple, l'esport, l'hort, el menjador,
4: l'excursió, les festes, els aniversaris.
3: Triem quin serà el tema que farem, després pensem a qui entrevistarem i després totes les respostes que ens ha dit el que hem entrevistat li fem com un text i llavors ho fem a brut i després ho passem a net.
4: Tenim tres rols i aquells rols són l'investigador, l'editor i el redactor. El que és més fàcil era quan estaven entrevistant i la part més difícil era quan estaven perquè per mi, quan estaven fent les fotos, em costava una mica.
5: Molt fàcil és entrevistar-li als profes i als alumnes i el més difícil és triar la foto perquè la teníem que enganxar en l'ordinador.
6: Per mi el més fàcil ha sigut quan treballàvem al grup que la feina es feia més fàcil. I el més difícil és, com ha dit la Nayara, com és el primer any que fem servir els ordinadors, doncs fer servir els ordinadors era una mica difícil.
3: Per mi el que més fàcil era és escriure, perquè jo escric molt i m'agrada escriure, i el que més difícil era trobar una foto.
1: Doncs ja ho sentiu, ho han explicat molt i molt bé a Ràdio Pineda en aquest programa que podeu recuperar. L'Anem a l'Escola, presentat per Olga Díguez, el podeu recuperar a radiopineda.cat. Per tant, felicitem també els alumnes de tercer de primària que han fet molt bé aquest diari i també, fins i tot, han arribat a fer informatius a Ràdio Pineda. I ara ens interessem pel temps, perquè estem molt atents a la calor que avui ja hem començat a notar de forma doncs, una mica més notòria, per dir-ho així. Amb una bona jornada de sol, bon temps, sabiguem si això ha de durar a força dies més. Crònica de Jordi Pérez.
7: Sol serà el protagonista perquè dia rere dia ens anirà acompanyant, absència de nuvolositat, la massa d'aire està estacionària, s'anirà caldejant i això li ajudarà que pugin les temperatures amb facilitat. Aquí estem pendents de les brises, però vaja, estarem més a prop dels 25 que no pas dels 20, i ja és una temperatura molt alta per ser el mes de maig. Avui la mar estarà molt tranquil·la tota la jornada, una mica de llevantet, potser després una mica de xaloc, però un atxa inferior al mig metre d'alçada. Sol a tot Catalunya, pugen les temperatures en funció de les humitats. Si hi ha humitats baixa que poden baixar els propers dies, doncs 23, 24 o 25. Per tant, caloreta a base de vent. I demà divendres, doncs la massa càlida se referma. Hem de pronosticar un dia de sol. Vents molt fluixos, la mar estarà molt tranquil·la, seguirà l'ascens de temperatures. Aquí, doncs, voltant 24, 25 graus. Cap de setmana de domini del sol i això pot continuar gran part de la setmana que ve. Els models avisen de l'índex de raresa del que tindrem els propers dies per temperatures tan mínimes com màximes que estaran molt per sobre del que toca per les dates. La calor segueix persistent, cada cop potser guanyant graus i això doncs, pot fer doncs, això, que les mínimes i les màximes doncs, estiguin de juliol o agost.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a...

0: Anem a l'escola amb la col·laboració de les escoles de Pineda.
1: Fer un diari d'escola a primària és aprendre a mirar el món amb curiositat, a escoltar els altres i a sentir-se part important. Els nens i nenes de tercer de primària de l'escola Montpalau es posen a la pell de periodistes i parlen del seu dia a dia, de les activitats de l'escola, del que els sorprèn i els fa feliços. Ho fan junts, treballant en equip, preguntant, escrivint i compartint. El resultat és un diari digital fet amb ganes que arriba a les famílies i omple de vida les xarxes del centre. Un projecte que fa créixer, que motiva i que demostra que aprendre també pot ser emocionant, útil i ple de somriures. Avui a l'Anem a l'Escola, el diari de l'Escola Montpalau.
0: Anem a l'escola amb Olga Dieguez.
2: Bro, anem al col·le o què?
1: Saludem a la Naiara Culebres, ella és mestra de català de tercer i responsable també d'aquest projecte, d'aquest diari d'escola que tenim moltes ganes de conèixer. Naiara, bon dia.
3: Bon dia.
1: I gràcies també per deixar-nos estar avui a classe aquí a l'escola per parlar d'aquest projecte, que ens agrada molt poder donar veu a un diari d'escola. Nosaltres, evidentment, fem periodisme, no? Però en aquest cas els nens i nenes de tercer són els que realment expliquen el que passa a la seva escola. Com arriba aquest projecte aquí?
3: Bé, aquest projecte neix d'una necessitat detectada i és que sovint a l'escola fem moltes coses que no arriben a les famílies. Per tant, ens vam plantejar de quina manera podríem fer arribar a les famílies tot el que fem, no? I, a més, fomentar el pensament crític tan important en una societat com la que vivim actualment. Aleshores, ens va acudir fer un diari d'escola per fer arribar a les famílies tot el que succeïa a l'escola i, a més, introduir-los a ells en tot el que és la redacció de les notícies, pensar de manera crítica i tot plegat.
1: Clar, per tant, aquí al darrere hi ha molts objectius, alguns d'ells ja ens els dius, però vaja, que poden ser també molt útils, sobretot fomentar aquest pensament crític que tu ara comentaves.
3: Correcte. Sobretot també va començar el projecte, abans d'iniciar-nos en les notícies, a plantejar a l'alumnat, no?, com distingir entre fets i opinions, sobretot també a les xarxes socials. I a partir d'aquí distingir entre fets i opinions sobre coses que passaven a l'escola i coses del seu dia a dia.
1: Això és important, aquest matís, no? Una cosa és una opinió, una altra cosa és un fet.
3: Correcte. Això és una cosa que hem treballat molt, molt, molt a l'aula.
1: Clar, perquè quin és el problema aquí del fet de que puguin distingir què és una cosa d'una altra?
3: Bé, sobretot era perquè ells tinguin la capacitat de ser crítics amb el que veuen a les xarxes socials, que sabem que actualment doncs, l'alumnat té accés a aquestes xarxes des d'una edat molt primerenca, aleshores que puguin distingir què és un fet, què és una opinió i que tinguin les eines també per acudir a la informació verídica, també des del seu propi peu.
1: Com li heu anat donant forma en aquest diari d'escola? A partir d'on comenceu?
3: Bé, com he dit, vam començar entre distingir fets i opinions. A partir d'aquí vam visualitzar durant un parell de setmanes diferents notícies per extreure quines parts i quines coses necessitem per fer una notícia. També vam tenir la sort que va venir el Pep, també company de la Ràdio de Pineda, i ens va ensenyar una miqueta la professió i a partir d'aquí ja els vam explicar a l'alumnat quins passos havíem de fer per redactar les notícies de manera mensual. Ells mateixos, bé, aquest diari té diferents seccions que les vam escollir democràticament a l'aula i cada mes els hi toca una secció i ells mateixos escollen sobre, per exemple, la secció d'esports, no? Doncs referent al tema esports, sobre què volen parlar i sobre què volen fer la notícia.
1: Ara els hi preguntarem als nens i nenes, però com a mestra responsable, com els veus aquest treball que fan a l'aula, treball de recerca també, perquè també implica buscar les notícies, no? Debatre entre ells, com... Clar, aquí hi ha tot un procés, com el fan i com el valores?
3: Bé, el valoro molt positivament. Sí que és cert que el treball en grup doncs és una cosa amb la que hem de treballar molt, el respecte als companys, el debatir l'opinió i posar-nos tots d'acord. Els hi encanta fer preguntes, els hi encanta pensar sobre què faran. Evidentment hi ha la part més feixuga, que també és de redactar, però bé, la satisfacció que senten en acabar i en veure el diari acabat, crec que ells mateixos ja es donen compte que és el més important.
1: Clar, són actius importants, no? Quan es treballen projectes com aquest, que implica el fet de pensar, d'escriure... Clar, aquí també estem millorant com escrivim. Tot això entenc que ho feu en català, per tant, també aprenen, no?, de forma transversal, a escriure bé el català, no, les faltes d'ortografia...
3: Sí, sí, correcte. Vull dir, evidentment, és un projecte que neix de l'àrea de llengua catalana i se li dona, sobretot, l'objectiu, si més no, principal, és el fet de redactar textos coherents i bons, vaja.
1: Bé, i en general, el fet de tenir aquest diari d'escola, què els hi aporta, i també una valoració final, home, d'un projecte molt bonic, no?
3: Bé, jo crec que s'emporten una experiència molt xula i també una introducció a aquesta professió tan maca com és el periodisme, i sobretot també els fa ser més crítics i més observadors amb tot el que passa a l'escola i tot el que els envolta.
1: Naiara, moltíssimes gràcies per haver-nos introduït, explicat aquests primers punts d'aquest diari d'escola. Anem a conèixer una miqueta més amb els alumnes i les alumnes, que són els millors que ens ho poden explicar. Fins ara.
3: Fins ara, moltes gràcies.
2: Això està bé guai, bro. 6-7.
1: Ja estem amb una representació d'alumnes, són els futurs i futures periodistes. Tant de bo que treballin a Ràdio Pineda el dia de demà, que ens puguin substituir a tots nosaltres, o si no, doncs on ells i elles vulguin, eh? Però va, anem a conèixer com és aquest diari d'escola, però primer de tot els presentarem, els hi passem el micròfon, i ells mateixos us diran qui són. Bon dia, com et dius?
4: Hola, em dic Assia, tinc 8 anys i el que més m'agrada és ballar.
1: Molt bé. Bon dia, com et dius?
5: Em dic Adam, tinc 8 anys i m'agrada jugar molt a futbol.
1: Jugar a futbol, molt bé. Com et dius? Bon dia.
6: Em dic Morgan, tinc 9 anys i m'agrada molt jugar a bàsquet.
7: Hola, em dic Ajax, tinc 9 anys i m'agrada molt jugar a bàsquet.
1: Caram, futurs esportistes, però també una ballarina, potser? T'agradaria, no sé, ballar el dia de demà de forma professional, o t'agrada ballar simplement?
7: Ballar simplement.
1: Bé, els esportistes, perquè tenim el Morgan, tenim l'Adam i l'Ajax, a futbol, bàsquet... Esteu amb algun equip aquí a Pineda, Adam?
5: Sí, en l'Aquatel.
1: Amb l'Aquatel. Amb quina categoria estàs?
5: Benjamín.
1: I els partits com van? On esteu ara?
5: Som tercers de Lliga.
1: Molt bé, felicitats. I ara què esteu fent?
5: Jugar a play-off. Si guanyem els dos partits, anirem a preferente.
1: Carai, això és important, no? Molt bé. També tenim el Morgan i l'Ajax. Vosaltres esteu en bàsquet, no? Esteu amb alguna entitat? Esteu amb la UR?
8: Sí, en el Nino Moscato, en el Pineda.
1: En quina categoria esteu vosaltres?
8: A Premini.
1: A Premini. I vosaltres la temporada també la teniu ja acabada. Com ha anat?
8: Molt bé, però jo vaig faltar l'últim partit, però el vaig veure per al mòbil i me va agradar molt.
1: Sí, Morgan, tu el vas poder jugar aquest últim partit?
8: No.
1: Tampoc. Però sabeu una mica com ha acabat la temporada? Com ha acabat la temporada per vosaltres, pels Preminis?
8: Bé, molt bé.
1: Us heu classificat? On esteu de la classificació?
8: Som segons de Lliga.
1: Carai, doncs moltíssimes felicitats a tots aquests equips i també l'empenta, que tenen aquests nois i noies, que més enllà de jugar a bàsquet, a futbol, home, us divertiu, no? Esteu també amb més nens i nenes. Està molt bé que tingueu aquestes aficions. Jo estaria parlant d'esports l'estona que volguéssiu, però hem vingut a parlar d'aquest diari d'escola, que ja la Naiara ens ha explicat una miqueta. A nosaltres ens agradaria que fossiu vosaltres mateixos, que ens expliqueu amb les vostres paraules què és aquest diari d'escola. Qui ho vol explicar?
9: Aquest diari d'escola són feines que nosaltres hem fet notícies amb moltes seccions. Per exemple, el menjador, esports, hort. De P3 fins a segon fan hort.
1: Molt bé, i tot això ho esteu explicant en aquest diari d'escola, no?
9: Sí.
1: Val, per treballar aquest diari d'escola, ens comentava la Naiara, nosaltres també ho sabíem, que el nostre company, en Pep Besar, que és qui fa els informatius a Ràdio Pineda, ell és periodista, us va venir a explicar alguns secrets del periodisme. Què us va venir a explicar?
10: Que si hi havia un diari de d'esports, el primer que estava era l'esport més important, que és el futbol, el que més veu. Després anirà el bàsquet i com últim estarà el hockey, que no el veiem tant.
11: Què més? Què més us va explicar? Us en recordeu, Adam?
12: Que els diaris van de més important a menys important.
11: Molt bé. Què vol dir això de més important a menys important?
13: Com el futbol, que quasi tots els coneixem i és més important. I com el vòlei no ho coneixem tant, és com l'últim.
14: Per tant, la notícia més important on va?
13: El primer. També ens va explicar que el primer que té que tenir una notícia és una portada i la portada tenia que tenir el títol i el subtítol.
11: Clar, el diari d'escola, bàsicament, de moment tot són notícies, però de diferents seccions, com ara comentàveu. Quines seccions teniu?
15: Tenim moltes seccions, per exemple, l'esport, l'hort, el menjador, l'excursió, les festes, els aniversaris.
11: Molt bé. I com us organitzeu per treballar tots aquests continguts? Feu una pluja d'idees? Per on comenceu a treballar el diari d'escola?
15: Triem quin serà el tema que farem, després pensem a qui entrevistarem i després totes les respostes que ens ha dit el que hem entrevistat li fem com un text i llavors ho fem a brut i després ho passem a net.
11: I quina part us toca fer? Perquè, clar, hi ha molta feina, aquí al darrere. S'han de fer moltes tasques i entenc que això ho feu en grup i cada un li toca fer una tasca, no? Com us organitzeu, Àsia?
16: Tenim tres rols i aquells rols són l'investigador, l'editor i el redactor.
11: Ara us ho preguntaré a tots, en el teu cas, Àsia, tu quin rol has assumit?
16: L'investigador.
11: Investigador. I què vol dir investigador? Què te toca fer? Què has de fer?
16: I dir les preguntes i investigar coses de la notícia.
11: De la notícia.
14: Però, Àsia, només has fet aquest rol o els anem intercanviant?
16: Els anem intercanviant. I si jo he fet ja l'investigador, canvio de càrrec.
11: I quin rol estàs més còmode? Què és el que t'agrada més?
16: A l'editor.
11: A l'editor. Adam, i tu, quin rol has assumit?
17: A l'editor.
11: A l'editor. I què és l'editor? Què ha de fer l'editor?
17: Escriure en l'ordinador.
11: T'agrada?
17: Sí, perquè jo a casa no tinc ordinador i aprenc a escriure en l'ordinador.
11: Morgan, i tu quin rol has assumit?
18: A l'editor.
11: A l'editor. A veure, explica què és el que t'ha tocat fer i què és el que més t'agrada.
18: Doncs jo vaig amb l'investigador a veure com ell fa les preguntes a ell, als altres, mentre que el redactor escriu la notícia. I quan el redactor acaba d'escriure la notícia, jo la passo a l'ordinador.
11: Molt bé, déu-n'hi-do. I t'agrada fer aquesta feina?
18: Sí.
11: Sí? Per què? Què és el que t'agrada de ser editor?
18: M'ajuda molt.
11: En què?
18: Com si m'equivoco en escriure en l'ordinador, doncs m'ho diuen.
14: A més, havíeu escrit mai a l'ordinador o aquest és el primer curs que ho fem?
18: Aquest és el primer curs que ho fem.
14: I estem aprenent molt, molt, eh?
18: Sí.
11: Ajax, i tu quin rol has assumit?
19: El redactor.
11: El redactor. I què fa un redactor?
19: Escriure la notícia a brut i dir-li a l'editor com ho té que escriure.
11: Molt bé. I ho fa bé l'editor, després?
19: Sí.
11: Sí? Ho escriu bé, no? Què és el que més t'agrada d'aquest rol?
19: Escriure molt.
11: Escriure molt. T'agrada escriure?
19: Sí.
11: Sí? Clar, esteu parlant de rols, que això significa que heu de treballar en equip. Com ho porteu, això de treballar en equip?
20: Bé.
11: Nayara, com ho porten, això? Perquè tu anaves fent així amb el cap.
14: Ha costat això de que cadascú assumís un rol i es fes responsable de les seves tasques, però com que és un projecte que portem fent-lo gran part del curs, va millorant.
11: Molt bé, escolteu, de totes aquestes notícies, a veure, podem explicar alguna que hàgiu treballat, alguna que hàgiu fet? Per exemple, si ara haguéssim d'ensenyar aquest diari d'escola a tothom, què hi trobarà en aquest diari d'escola? Què expliqueu?
20: Coses que estàvem fent en les classes, en les classes i veuran diferents seccions.
11: Molt bé. Mira, us ho preguntaré d'una altra manera. Si jo ara agafo el diari d'escola, de què parleu?
21: El Montpelletres. És un concurs que en algunes classes ho fem en equip, en algunes no. Ens esforcem molt i
14: què és el que feu en el Montpelletres i quin dia es fa?
21: Es fa el 23 d'abril i es fa per celebrar el Sant Jordi.
11: Molt bé. Què més? Quines altres notícies heu recollit en el diari, Àsia?
22: Sobre la fruita.
11: Sobre la fruita. I què expliqueu de la fruita?
22: Que els divendres i els dimecres tenim que portar fruita i hi ha tres colors, el verd, el blau i el vermell. I el blau, si ho poses és perquè no ha vingut aquella persona, i si poses vermell és que no ha portat fruita, i si poses verd és que sí ha portat fruita.
14: I al final del trimestre què passa amb la classe que ha portat més fruita?
22: Que l'Isaac, que és un professor, dona un premi a la classe més fruitera.
11: Morgan, altres notícies que trobarem també en aquest diari d'escola? A veure, per exemple...
23: Les primeres colònies d'I5.
11: Oh, i què expliqueu aquí? Això és molt xulo.
23: Doncs com es van sentir quan els nens d'I5 van fer les seves primeres colònies.
11: I vau haver de parlar amb ells, clar, per poder explicar-ho, no? Què us van dir?
23: Primer li van preguntar que si li va agradar molt o una mica o no li va agradar. I quasi tothom ens va dir que li va agradar molt perquè i tot la tramitat va dir que una mica.
11: Clar, doncs és una notícia també molt, molt bonica.

0: van teclejar l'ordinador i fer la primera edició en paper d'aquest diari en el mes d'abril.
1: Us ha agradat fer de periodistes? Què és el que heu trobat fàcil? Què és el que ha sigut més difícil?
2: El que és més fàcil era quan estaven entrevistant i la part més difícil era quan estaven... perquè per mi, quan estaven fent les fotos, em costava una mica.
1: Costava una mica. Adam, i tu, quina ha sigut la part més fàcil, la que t'ha agradat més, i aquella que ens resisteix, que costa una mica?
3: La més fàcil és entrevistar-li els profes i els alumnes, i el més difícil és triar la foto perquè la teníem que enganxar en l'ordinador.
1: Morgan, i tu?
4: Per mi el més fàcil ha sigut quan treballàvem al grup, que la feina es feia més fàcil. I el més difícil és, com ha dit la Nayara, com és el primer any que fem servir els ordinadors, doncs fer servir els ordinadors era una mica difícil.
1: Clar. I tu, Ajax?
5: Per mi el que més fàcil era és escriure, perquè jo escric molt i m'agrada escriure, i el que més difícil era trobar una foto.
1: Les famílies ja han vist el diari d'escola? Ja el tenen a casa?
5: Alguns ja els tenen perquè ja ens hem emportat el diari.
0: I què tenim quan acabem el diari? Què és el que posem a la porta de l'escola?
5: Un QR de que si l'escanellem tenim les nostres notícies.
1: O sigui, que teniu el diari d'escola amb aquest accés, no? O sigui, podem accedir al diari d'escola amb aquest QR, no? Sí. Doncs està molt bé. I les famílies, quan han vist el diari, què us diuen les famílies quan veuen ja el diari físic?
2: A mi m'havien dit que era molt xulo el que fèiem a l'escola.
5: Era molt xulo perquè nosaltres veiem el somriure de les nostres famílies i pensaven que era molt bonic el que estàvem fent aquí.
4: A mi m'han dit que estàvem molt contents perquè quan ho han vist significava que hem treballat molt.
3: El meu pare i la meva mare estaven molt, molt contents perquè ho van fer molt bé.
1: Clar, és que és molt xulo. Ara farem fotos també nosaltres, les publicarem, eh? Ara que ja teniu l'experiència, no?, de buscar les notícies, de publicar-les en aquest diari d'escola, això fa que ara us hi fixeu més quan passen coses aquí a l'aula o aquí a l'entorn, aquí a l'escola? Us hi fixeu més?
2: Sí, molt, perquè abans, com no sabíem tantes coses, i ara, com estem fent notícies amb la Nayara, ens ajuden i ens donem més compte del que passa a l'escola.
1: Ja el teniu acabat? Ha acabat ja el projecte o encara queda algun detallet més d'aquest diari d'escola?
4: D'aquest diari ja estem, però ara tenim que fer un altre.
0: Quants en queden?
4: Dos.
0: Perquè quants mesos queden d'escola?
4: Dos.
0: Queda...
4: el juny
0: i
4: el maig.
0: És una feina de tot el curs i mensualment una sessió a la setmana ens dediquem a fer aquesta notícia.
1: Doncs us felicitem perquè heu fet un treball molt bonic, un treball excel·lent. En Pep, quan va venir, en Pep de la ràdio, en Pep Besar, quan va venir ho va fer bé, us ho va explicar bé?
3: Sí.
1: Sí, li voleu dir alguna cosa perquè ens està sentint, eh?
2: Moltes gràcies perquè ens has ajudat molt.
1: Sí?
4: Sí, ens has ajudat molt i hem arribat aquí gràcies a tu.
5: Moltes gràcies per ensenyar-nos a construir un diari.
3: Moltes gràcies per ajudar-nos, Pep.
1: Doncs ja veieu, és la part més emocionant, eh?, de fer un diari d'escola. També a Ràdio Pineda hem estat ajudant a través del nostre company, en Pep Besar, com a mínim definir unes estructures, no?, perquè ells puguin començar a treballar i al final el resultat doncs, és aquest diari que tenen en format digital i també en format físic i bàsicament doncs, tot plegat serveix també, no?, per explicar una miqueta el dia a dia de l'escola, que està molt bé. O sigui que us felicitem per aquesta molt bona feina que heu fet també a la vostra professora, la Nayara, la mestra català responsable també d'aquest projecte i res, doncs desitjar-vos que acabeu de passar ja un bon curs, que això està a punt d'acabar. M'imagino que ja teniu ganes de vacances, no?
6: Sí, molt. Sí.
1: Ja tenen ganes de vacances. Moltíssimes gràcies a l'Àsia, a l'Adam, al Morgan i a l'Ajax. Una vegada més, felicitats per aquesta bona feina que feu. Us animem a seguir

0: Treballant amb la mateixa energia positiva en la que us agrada ballar, jugar a futbol i jugar a bàsquet. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu!
2: Anem a l'escola amb la col·laboració de les escoles de Pineda.

Esquerra Republicana de Catalunya ha fet un balanç crític del mandat municipal a Pineda i es reivindica com a alternativa de govern. Així ho ha dit la regidora portaveu d'Esquerra, Mònica Palafín, que ha fet balanç dels darrers 3 anys de mandat de PSC dins del cicle d'entrevistes als grups polítics municipals. Ha fet una valoració crítica de la gestió del govern socialista. Ha dit també que presenta signes de desgast i manca d'impuls polític. Ha volgut parlar també de la renovació del seu partit. Ha destacat la nova candidata, Carol Rodríguez, amb l'objectiu, diu, de mobilitzar l'electorat desencantat i també reduir l'abstenció. Ha avançat que vol liderar un equip jove amb ganes de treballar per la igualtat amb un programa que serà il·lusionant. L'entrevista sencera la podeu recuperar a radiopineda.cat.

També us destaquem que les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle continuen aquest proper cap de setmana. Es faran a la Sala Polivalent del Centre amb tres propostes a càrrec de grups de teatre. Tota la informació la trobareu avui a radiopineda.cat. I també us destaquem que l'Escola Municipal de Música de Pineda fa fins al mes de juny audicions i activitats obertes al públic. Els alumnes poden compartir sobre l'escenari tot el treball que han fet al llarg de tot el curs. Aquest diumenge es fa una ruta guiada pel camí de les costes per conèixer les llegendes i històries d'aquest corriol històric del Montnegre. La ruta començarà des de Cal Capità a les 9 del matí. Podreu conèixer, per exemple, el forat bufador, la creu d'en Manel o històries apassionants. Aquesta ruta us portarà fins l'aplec de l'Arola d'Orsavinyà, que celebra justament aquest diumenge. I Calella tornarà a mostrar la seva vessant més solidària aquest proper diumenge amb la celebració de la Marxa Solidària contra el Càncer. La iniciativa l'organitza l'Oncolliga. La marxa està oberta a persones de totes les edats i començarà a 8:45 del matí, justament del passeig de mar de Calella. Avui també us destaquem que alumnes de tercer de primària de l'Escola Montpalau s'han convertit aquest curs en periodistes. És un projecte que treballen amb el suport de Ràdio Pineda. Els hem ajudat a entendre com es crea un diari, els hem explicat el procés complet o també les parts d'una notícia. S'han convertit també en periodistes a Ràdio Pineda. Podeu escoltar aquest programa sencer al web de radiopineda.cat. Avui dijous tenim un dia ben assolellat, temperatures que van pujant, bona mar, temperatures màximes al voltant dels 25 graus. Demà divendres es referma la massa càlida. Seguirem amb un dia molt assolellat. Farà sensació d'estar a ple estiu. Per tant, estem davant de dies de calor ben bé fins a final de mes. Així acabem. Tindreu més informació, com sabeu, d'aquí a una hora.

Esquerra Republicana de Catalunya ha fet un balanç crític del mandat municipal a Pineda i es reivindica com a alternativa de govern. Així ho ha dit la regidora portaveu d'Esquerra, Mònica Palafín, que ha fet balanç dels darrers 3 anys de mandat de PSC dins del cicle d'entrevistes als grups polítics municipals. Ha fet una valoració crítica de la gestió del govern socialista. Ha dit també que presenta signes de desgast i manca d'impuls polític. Ha volgut parlar també de la renovació del seu partit. Ha destacat la nova candidata, Carol Rodríguez, amb l'objectiu, diu, de mobilitzar l'electorat desencantat i també reduir l'abstenció. Ha avançat que vol liderar un equip jove amb ganes de treballar per la igualtat amb un programa que serà il·lusionant. L'entrevista sencera la podeu recuperar a radiopineda.cat.

També us destaquem que les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle continuen aquest proper cap de setmana. Es faran a la Sala Polivalent del Centre amb tres propostes a càrrec de grups de teatre. Tota la informació la trobareu avui a radiopineda.cat. I també us destaquem que l'Escola Municipal de Música de Pineda fa fins al mes de juny audicions i activitats obertes al públic. Els alumnes poden compartir sobre l'escenari tot el treball que han fet al llarg de tot el curs. Aquest diumenge es fa una ruta guiada pel camí de les costes per conèixer les llegendes i històries d'aquest corriol històric del Montnegre. La ruta començarà des de Cal Capità a les 9 del matí. Podreu conèixer, per exemple, el forat bufador, la creu d'en Manel o històries apassionants. Aquesta ruta us portarà fins a l'aplec de l'Arola d'Orsavinyà, que celebra justament aquest diumenge. I Calella tornarà a mostrar la seva vessant més solidària aquest proper diumenge amb la celebració de la Marxa Solidària contra el Càncer. La iniciativa l'organitza l'Oncolliga. La marxa està oberta a persones de totes les edats i començarà a 8:45 del matí, justament del Passeig de Mar de Calella. Avui també us destaquem que alumnes de tercer de primària de l'Escola Montpalau s'han convertit aquest curs en periodistes. És un projecte que treballen amb el suport de Ràdio Pineda. Els hem ajudat a entendre com es crea un diari, els hem explicat el procés complet o també les parts d'una notícia. S'han convertit també en periodistes a Ràdio Pineda. Podeu escoltar aquest programa sencer al web de radiopineda.cat. Avui dijous tenim un dia ben assolellat, temperatures que van pujant, bona mar, temperatures màximes al voltant dels 25 graus. Demà divendres es referma la massa càlida. Seguirem amb un dia molt assolellat. Farà sensació d'estar a ple estiu. Per tant, estem davant de dies de calor ben bé fins a final de mes. Així acabem. Tindreu més informació, com sabeu, d'aquí a una hora.

Esquerra Republicana de Catalunya ha fet un balanç crític del mandat municipal a Pineda i es reivindica com a alternativa de govern. Així ho ha dit la regidora portaveu d'Esquerra, Mònica Palafín, que ha fet balanç dels darrers 3 anys de mandat de PSC dins del cicle d'entrevistes als grups polítics municipals. Ha fet una valoració crítica de la gestió del govern socialista. Ha dit també que presenta signes de desgast i manca d'impuls polític. Ha volgut parlar també de la renovació del seu partit. Ha destacat la nova candidata, Carol Rodríguez, amb l'objectiu, diu, de mobilitzar l'electorat desencantat i també reduir l'abstenció. Ha avançat que vol liderar un equip jove amb ganes de treballar per la igualtat amb un programa que serà il·lusionant. L'entrevista sencera la podeu recuperar a radiopineda.cat.

També us destaquem que les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle continuen aquest proper cap de setmana. Es faran a la sala polivalent del centre amb tres propostes a càrrec de grups de teatre. Tota la informació la trobareu avui a radiopineda.cat. I també us destaquem que l'Escola Municipal de Música de Pineda fa fins al mes de juny audicions i activitats obertes al públic. Els alumnes poden compartir sobre l'escenari tot el treball que han fet al llarg de tot el curs. Aquest diumenge es fa una ruta guiada pel camí de les costes per conèixer les llegendes i històries d'aquest corriol històric del Montnegre. La ruta començarà des de Cal Capità a les 9 del matí. Podreu conèixer, per exemple, el forat bufador, la creu d'en Manel o històries apassionants. Aquesta ruta us portarà fins l'aplec de l'Arola d'Orsavinyà, que celebra justament aquest diumenge. Calella tornarà a mostrar la seva vessant més solidària aquest proper diumenge amb la celebració de la Marxa Solidària contra el Càncer. La iniciativa l'organitza l'Oncolliga. La marxa està oberta a persones de totes les edats i començarà a 8:45 del matí, justament del Passeig de Mar de Calella. Avui també us destaquem que alumnes de tercer de primària de l'Escola Montpalau s'han convertit aquest curs en periodistes. És un projecte que treballen amb el suport de Ràdio Pineda. Els hem ajudat a entendre com es crea un diari, els hem explicat el procés complet o també les parts d'una notícia. S'han convertit també en periodistes a Ràdio Pineda. Podeu escoltar aquest programa sencer al web de radiopineda.cat. Avui dijous tenim un dia ben assolellat, temperatures que van pujant, bona mar, temperatures màximes al voltant dels 25 graus. Demà divendres es referma la massa càlida. Seguirem amb un dia molt assolellat. Farà sensació d'estar a ple estiu. Per tant, estem davant de dies de calor ben bé fins a final de mes. Així acabem. Tindreu més informació, com sabeu, d'aquí a una hora. Perfecto, fuimos inertes.

0: el seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: Esquerra Republicana ha fet un balanç crític del mandat municipal i es reivindica com a alternativa. Així ho ha dit la regidora portaveu d'Esquerra, Mònica Palacín, que ha fet balanç dels darrers anys de mandat del PSC dins del cicle d'entrevistes que fem als grups polítics municipals. Ha fet una valoració crítica de la gestió del govern socialista i, segons Mònica Palacín, el govern de Pineda presenta signes de desgast, una manca d'impuls polític. Així ho ha dit a Ràdio Pineda aquest matí.
2: El govern socialista, ja ho vam dir en anteriors ocasions, és un govern cansat. Independentment que hagi hagut aquest canvi d'alcaldia, ja estava cansat el senyor Amor, ja ho vèiem, no?, al seu dia a dia, a les seves respostes al ple. Li ha fet molta por desenganxar-se de l'herència del senyor Amor, li ha fet por a mostrar-se valenta, no?, i compromès amb la ciutadania de Pineda, no?, i fer aquells canvis que eren necessaris i que podria ell haver liderat, però manté aquesta línia d'un govern que porta, com dic, 20 anys governant, que va amb una inèrcia. No hi ha cap mena d'il·lusió en el nou govern socialista. Doncs ell exclusivament s'està centrant en la seva imatge pública.
1: Un dels aspectes més qüestionats és que, diu, l'alcaldessa prioritza la presència a les xarxes socials o promoció personal per davant de l'acció de govern. Mentrestant, Esquerra també ha situat la política en habitatge com un dels principals reptes per Pineda. Diu que el govern supedit el creixement d'habitatge social a desenvolupar el partit, el PP1, i ho ha criticat. Considera que el nou pla local d'habitatge arriba tard i, a més, és poc ambiciós. En aquesta entrevista ha parlat també de la renovació del seu partit, destacant el paper de la nova candidata Carol Rodríguez. Diu que l'objectiu és mobilitzar l'electorat desencantat i reduir l'abstenció. L'entrevista sencera la podeu recuperar a radiopineda.cat. A Ràdio Pineda fa un cicle d'entrevistes als grups polítics municipals de l'Ajuntament. Demà és el torn del PSC. I ara tenim algunes propostes pel cap de setmana. Per exemple, la ruta guiada pel camí de les costes que es farà aquest diumenge. La ruta forma part d'un programa d'activitats de l'Aplec de l'Erola diumenge. La ruta comença a Cal Capità a les 9 del matí. Podreu conèixer, entre d'altres, el Forat Bufador, la Creu del Manel o històries apassionants d'aquest corriol que és molt bonic i que encara s'utilitza per anar fins a Orsavinyà. També moltes llegendes. Recordem que diumenge celebra l'Aplec de l'Erola, que aplega també molta gent de Pineda. Hi haurà activitats durant tota la jornada. I de Calella destaquem que aquest dissabte l'actor Joel Joan arriba a Calella amb Vania, una reinterpretació contemporània del clàssic L'oncle Vania de Chekhov. L'obra està adaptada i està dirigida i es presenta en format de monòleg en què en Joel Joan interpreta fins a 8 personatges diferents. I també destaquem que el Malgrat Shopping se celebra també aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats comercials, lúdiques i gastronòmiques. Ho organitza l'Ajuntament de Malgrat de Mar i també l'Associació de Comerciants. Com diem, es farà dissabte durant tota la jornada. Hi haurà també tallers i moltes activitats. I fins a final d'aquest mes de maig farà molta calor, màximes i mínimes per damunt de les que tocarien. Tot plegat, per tant, un ambient preestiuenc i molt bona mar. Per tant, avui, jornada assolellada, bon temps. També aquest divendres es referma la massa càlida. Per tant, tindrem també un dia ben assolellat. Una situació que es mantindrà, com diem, aquestes properes jornades. Tota la informació a radiopineda.cat.

Molt bona tarda, família. Com esteu? Una tarda més aquí a Ràdio Pineda, acompanyant-vos de 5 a 7. Com ja sabeu, cada tarda sóc en Jaume Casals i aquí només et posaré la millor música del nostre panorama musical. Va, molt atents i molt atentes, que aquesta tarda també us porto moltes novetats i moltes coses que heu d'estar molt atents per captar molt bé la idea i estar també atents a la setmana que ve. D'acord? Que se vienen cositas. Vinga, va, que això és Wrap It Up, de Oli Murs i Travi, amb Mike Coy.

Una mica d'Álvaro Soler. Va, lo que pasó, pasó. Va, molt atents a la a Ràdio Pineda, perquè la setmana que ve sortejarem entrades per anar a veure els Mishima a l'Auditori, al juny. Així que estigui't molt atent, perquè a partir de la setmana que ve direm com ho has de fer i sortejarem, si tot va bé, dos entrades dobles. Així que escolta Ràdio Pineda, escolta'ns tant al matí com a la tarda.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia

T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

Família, estem a 4 minuts d'arribar a les 6 de la tarda i hem escoltat temes com els Figaflaues, que si us agraden, us recomano que els escolteu perquè són una passada. I també temes com l'Olivia Rodrigo, que si us en recordeu, va ser qui va patrocinar les samarretes del Barça-Madrid últim que es va disputar. I veiem aquelles miradetes entre la Lamine Yamal i l'Olivia, però al final res, perquè això és tafanejaria ja... El Lamine Yamal està amb una noia nova, així que, bueno, la vida. Senyores i senyors, 3 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Va, Eternal Flame, d'Atomic Kitten.

Esquerra Republicana de Catalunya ha fet un balanç crític del mandat municipal a Pineda i es reivindica com a alternativa de govern. Així ho ha dit la regidora portaveu d'Esquerra, Mònica Palafín, que ha fet balanç dels darrers 3 anys de mandat de PSC dins del cicle d'entrevistes als grups polítics municipals. Ha fet una valoració crítica de la gestió del govern socialista. Ha dit també que presenta signes de desgast i manca d'impuls polític. Ha volgut parlar també de la renovació del seu partit. Ha destacat la nova candidata, Carol Rodríguez, amb l'objectiu, diu, de mobilitzar l'electorat desencantat i també reduir l'abstenció. Ha avançat que vol liderar un equip jove amb ganes de treballar per la igualtat amb un programa que serà il·lusionant. L'entrevista sencera la podeu recuperar a radiopineda.cat.

També us destaquem que les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle continuen aquest proper cap de setmana. Es faran a la Sala Polivalent del Centre amb tres propostes a càrrec de grups de teatre. Tota la informació la trobareu avui a radiopineda.cat. I també us destaquem que l'Escola Municipal de Música de Pineda fa fins al mes de juny audicions i activitats obertes al públic. Els alumnes poden compartir sobre l'escenari tot el treball que han fet al llarg de tot el curs. Aquest diumenge es fa una ruta guiada pel camí de les costes per conèixer les llegendes i històries d'aquest corriol històric del Montnegre. La ruta començarà des de Cal Capità a les 9 del matí. Podreu conèixer, per exemple, el forat bufador, la creu d'en Manel o històries apassionants. Aquesta ruta us portarà fins l'aplec de l'Arola d'Orsavinyà, que celebra justament aquest diumenge. Calella tornarà a mostrar la seva vessant més solidària aquest proper diumenge amb la celebració de la Marxa Solidària contra el Càncer. La iniciativa l'organitza l'Oncolliga. La marxa està oberta a persones de totes les edats i començarà a 8:45 del matí, justament del Passeig de Mar de Calella. Avui també us destaquem que alumnes de tercer de primària de l'Escola Montpalau s'han convertit aquest curs en periodistes. És un projecte que treballen amb el suport de Ràdio Pineda. Els hem ajudat a entendre com es crea un diari, els hem explicat el procés complet o també les parts d'una notícia. S'han convertit també en periodistes a Ràdio Pineda. Podeu escoltar aquest programa sencer al web de radiopineda.cat. Avui dijous tenim un dia ben assolellat, temperatures que van pujant, bona mar, temperatures màximes al voltant dels 25 graus. Demà divendres es referma la massa càlida. Seguirem amb un dia molt assolellat. Farà sensació d'estar a ple estiu. Per tant, estem davant de dies de calor ben bé fins a final de mes. Així acabem. Tindreu més informació, com sabeu, d'aquí a una hora.

Na-na-na de Mama Duixa. Senyores i senyors, Dia Internacional del Te i Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament. Així que si t'agrada el te, que tinguis un molt bon dia, d'acord?

Va, que sí que ho estaves desitjant, eh? 21 de maig de 2026, si és el teu aniversari, escolta'm, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Has de saber que si avui fas anys, comparteixes aniversari amb l'actriu espanyola Adriana Ozores, que fa 67 anys. Pels més joves potser no la coneixen, però tu que ets de la meva quinta ja sabràs qui és, eh? La dona del Paco de los Hombres de Paco. Ara, ja ens hem ubicat. Doncs l'Adriana Ozores avui fa anys, també, com tu. Que tinguis un preciós dia. Avui fa molta calor, aprofita per anar i sortir a la platgeta a caminar i aprofitar aquest sol de maig, que cada dia un raig. Va, seguim.

0: Energia positiva.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any fes-la amb Arglos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
4: Ràdio Pineda.

Família, estem a 4 minuts d'arribar a les 7 de la tarda. Jo em despedeixo ja de totes i tots vosaltres i ens tornem a escoltar dilluns, d'acord? Que demà no hi soc. Escolteu una cosa, per als més despistats, sabeu que Bad Bunny ha estat pillat sortint d'un hotel a Barcelona? I és perquè aquest 22 i 23 de maig fa un concert al Palau Sant Jordi. Si tens entrada, felicitats, i ens explicaràs què tal l'experiència. Envia'ns un WhatsApp a la ràdio per explicar-nos aquesta experiència. I si no, doncs res, sempre ens quedarà a la ràdio. Que tinguis un molt bon cap de setmana, sigues feliç i somriu. Adéu, adéu!

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: L'Ajuntament ha posat en marxa la neteja de la Riera de Pineda i també a Can Feliu de Manola. Aquest mes de maig es fan treballs de neteja i manteniment a les lleres de les rieres. L'objectiu, millorar la capacitat hidràulica de les rieres, reduir el risc, sobretot associat a episodis de pluges intenses, i recuperar el valor ambiental. Així ho ha explicat avui l'Ajuntament de Pineda. Ha explicat que es prioritza la retirada de la canya americana, que és una espècie invasora. A més, ocupa tota la llera. A més, afavoreix plagues i crea inestabilitat. En el cas de la Riera de Pineda, l'àmbit d'actuació és al llarg de 400 metres, una superfície de més de 6.000 metres quadrats. En el cas de Can Feliu de Manola, el tram té un centenar de metres, la superfície de 1.300 metres quadrats. Aquí hi ha presència de canya pràcticament al 100% del curs. Es fan feines també de restauració i de millora ecològica per afavorir que la llera pugui recuperar-se una mica amb espècies pròpies del Maresme. L'actuació compta amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'ACA, dins la línia d'ajuts pel manteniment i la conservació de les lleres de les rieres en els seus trams urbans. Ràdio Pineda ha continuat avui amb el cicle d'entrevistes a portaveus a l'Ajuntament de Pineda. I avui era el torn d'Esquerra Republicana. Ha fet un balanç crític del mandat municipal i es reivindica com a alternativa. La regidora portaveu d'Esquerra, Mònica Palacín, fa balanç d'aquests darrers 3 anys del PSC dins aquest cicle d'entrevistes. Ha fet una valoració molt crítica de la gestió del govern socialista. Segons Mònica Palacín, el govern de Pineda presenta signes de desgast i una manca d'impuls polític. Ha dit que és un govern que treballa amb inèrcia i que només anuncia projectes sense dur-los a terme.
2: El govern socialista, ja ho vam dir en anteriors ocasions, és un govern cansat. Independentment que hagi hagut aquest canvi d'alcaldia, ja estava cansat el senyor Amor, ja ho vèiem, no?, al seu dia a dia, a les seves respostes al ple. Li ha fet molta por desenganxar-se de l'herència del senyor Amor. Li ha fet por, doncs, a mostrar-se valenta, no?, i compromesa amb la ciutadania de Pineda, no?, i fer aquells canvis que eren necessaris i que podria ell haver liderat, però manté, doncs, aquesta línia d'un govern que porta, com dic, 20 anys governant, que va amb una inèrcia. No hi ha cap mena d'il·lusió en el nou govern socialista. Doncs ell exclusivament s'està centrant en la seva imatge pública.
1: Esquerra diu que l'alcaldessa prioritza la seva presència a xarxes socials i la promoció personal per davant de l'acció de govern. Ha parlat de deixadesa de l'espai públic sense planificació i amb tendència, diu, a traslladar responsabilitats a altres administracions o empreses concessionàries. Esquerra situa la política en habitatge com un dels principals reptes de Pineda. Critica, diu, que el govern supedita el creixement d'habitatge social a poder fer el PPU. Considera que el nou pla local d'habitatge arriba tard i és ambiciós. I ha dit també que sota el govern de Pere Aragonès ja es va anunciar una promoció d'habitatge social de 33 pisos i que ni tan sols han començat. Mònica Palacín diu que ha destacat la renovació del seu partit. Ha parlat de la candidata Carol Rodríguez, que serà la candidata l'any que ve per Esquerra. Ha dit que l'objectiu és mobilitzar l'electorat desencantat i reduir l'abstenció. També ha avançat que liderarà un equip jove.
2: Jo, en el moment en què estem ara, el resumiria en una paraula, i és il·lusió. Esquerra Republicana, partim de la base que som l'única candidatura que realment fem una renovació i que realment demostrem que hi ha un canvi, no només de persona, però també un canvi generacional, i per tant nosaltres sabem que hi ha molta gent que està desencantada. Fins ara sabíem que hi havia molta gent que no anava a votar, i així ens ho havien traslladat, perquè sempre guanyava el mateix, que no tenia cap il·lusió per anar a votar, perquè no veia cap possibilitat de canvi al capdavant. I nosaltres, sincerament, més enllà d'aquest canvi generacional, posar sobre la taula que seguim sent la segona força, i per tant, com a segona força, som l'alternativa real a un govern actual.
1: També ha parlat de les llistes anomenades cremallera, alternant homes i dones, des de fa més d'una dècada, i ha dit també que Esquerra està consolidada com a segona força. Per tant, com ara sentíem, asseguren que són l'única alternativa a la governabilitat de Pineda. Ràdio Pineda, recordem, fa un cicle d'entrevistes als grups polítics municipals de l'Ajuntament de Pineda. Demà és el torn del PSC. Passem a altres qüestions. Veïns del carrer Turisme de Calella asseguren que estan farts de soroll i de baralles per la matinada. La policia local i Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir també aquest passat cap de setmana amb una baralla que va acabar amb tres persones implicades i una de ferida que va ser atesa pels serveis d'emergències mèdiques. Els veïns es queixen, asseguren que no viuen tranquils, especialment, sobretot, els caps de setmana. Tota la zona d'oci de Calella. Una prova pilot al Montnegre impulsa que hi hagi un ramat de cabres d'unes 250 cabres que pasturen als marges d'algunes urbanitzacions. Tot plegat es comença a fer dins el parc del Montnegre i Corredor. Es tracta d'una empresa de cabres que es troba a Sant Cebrià de Vallalta i que du a terme aquesta prova pilot en el parc del Montnegre Corredor. L'objectiu, evitar que els incendis, en cas de produir-se, no siguin tan virulents. I l'Escola Municipal de Música de Pineda fa fins al mes de juny audicions i activitats obertes al públic. Els alumnes comparteixen sobre l'escenari tot el treball que han fet al llarg del curs, amb concerts de violí, piano, guitarra, vent, bateria o veu. Les actuacions es fan, per exemple, a Can Comas, però també a l'Escola Sant Jordi, i es fan durant els caps de setmana. I les cloendes de l'Escola de Teatre Turiscle continuen aquest cap de setmana, en aquest cas a la Sala Polivalent del Centre, amb diverses propostes a càrrec de grups de teatre de l'escola. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I aquest diumenge es durà a terme la ruta guiada pel camí de les costes que us portarà fins a Orsavinyà. Podreu conèixer llegendes, històries d'aquest corriol històric i molt bonic que hi ha al Montnegre. La ruta forma part del programa d'activitats de l'Aplec de l'Arola. Com diem, moltes activitats durant tota la jornada a Orsavinyà. La ruta començarà a Cal Capità a les 9 del matí. Podreu conèixer el forat bufador, la creu d'en Manel o altres històries apassionants d'aquest corriol que encara es fa servir per baixar d'Orsavinyà fins a Pineda. La ruta té una durada de 2 hores, acabarà, com diem, a Orsavinyà, amb un espai que és de gran bellesa. I allà hi trobareu l'Aplec de l'Arola, que és plena d'activitats. Us en parlarem també demà als butlletins informatius de Ràdio Pineda. Això serà, com diem, diumenge. Per cert, que dins dels actes de l'Aplec de l'Arola hi serà també Dani Rangil, que presentarà el seu llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans. Es presentarà justament diumenge al matí en el decurs de l'Aplec de l'Arola. Un llibre fantàstic on hi ha històries de bèsties, de follets, de gegants, de tresors, de bruixes, dimonis, ànimes en pena o també de mar. Hi ha 180 relats diferents. El llibre és fruit d'una recerca per tots els racons de Catalunya. Té boniques il·lustracions i, per tant, Dani Rangil explicarà llegendes i històries que de ben segur seran molt apassionants. Recordeu, diumenge al matí a Orsavinyà. També destaquem del cap de setmana que Calella tornarà a mostrar una vessant solidària el diumenge amb la marxa solidària contra el càncer. Organitza Oncolliga de Calella. La marxa començarà a 8:45 del matí al Passeig de Mar de Calella. I de Malgrat destaquem la Malgrat Shopping, que se celebra aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats comercials, lúdiques i gastronòmiques. Organitza l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants. Començarà ja al matí amb moltes activitats, tallers, sortejos i activitats, com diem, molt diverses. A més, hi haurà també presentacions de moda. Com diem, això serà aquest dissabte. I 2 apunts més, també de l'àmbit cultural. A Santa Susanna hi haurà una nova edició del Susanna Blues Festival amb activitats obertes a tothom, ja des de divendres i també el cap de setmana, fira del disc de col·leccionisme pels amants de la música i el vinil, però també diversos concerts. Tota una programació molt dinàmica durant tot el cap de setmana. I a Calella, l'actor Joel Joan arribarà amb Bània, una reinterpretació contemporània de tot un clàssic. L'obra està adaptada i combina l'humor, la melancolia i la reflexió sobre el pas del temps. Recordem, la funció començarà a les 8 del vespre, al preu de l'entrada de 12 euros. I alumnes de tercer de primària de l'escola de Montpalau s'han convertit aquest curs en periodistes gràcies a un diari de l'escola. Un projecte que treballen amb el suport de Ràdio Pineda. Els hem ajudat a entendre com es fa un diari, els hem explicat el procés complet i les parts d'una notícia. Aquest dijous, professors i alumnes ho han explicat a l'Anem a l'Escola de Ràdio Pineda. Cada mes, els infants fan una notícia sobre la vida del centre. Investiguen o busquen informació. Ho han explicat a Ràdio Pineda.
3: Tenim moltes seccions, per exemple, l'esport, l'hort, el menjador, l'excursió, les festes, els aniversaris. Triem quin serà el tema que farem, després pensem a qui entrevistarem i després totes les respostes que ens ha dit el que hem entrevistat li fem com un text i llavors ho fem a brut i després ho passem a net.
4: Tenim tres rols i aquells rols són l'investigador, l'editor i el redactor. El que és més fàcil era quan estaven entrevistant i la part més difícil era quan estaven perquè per mi, quan estaven fent les fotos, em costava una mica.
5: Molt fàcil és entrevistar-li als profes i als alumnes i el més difícil és triar la foto perquè la teníem que enganxar en l'ordinador.
6: Per mi el més fàcil ha sigut quan treballàvem al grup que la feina es feia més fàcil. I el més difícil és, com ha dit la Nayara, com és el primer any que fem servir els ordinadors, doncs fer servir els ordinadors era una mica difícil.
7: Per mi el que més fàcil era és escriure, perquè jo escric molt i m'agrada escriure, i el que més difícil era trobar una foto.
1: Doncs ja ho sentiu, ho han explicat molt i molt bé a Ràdio Pineda en aquest programa que podeu recuperar. L'Anem a l'Escola, presentat per Olga Díguez, el podeu recuperar a radiopineda.cat. Per tant, felicitem també els alumnes de tercer de primària que han fet molt bé aquest diari i també fins i tot han arribat a fer informatius a Ràdio Pineda. I ara ens interessem pel temps perquè estem molt atents a la calor que avui ja hem començat a notar de forma doncs, una mica més notòria, per dir-ho així. Amb una bona jornada de sol, bon temps, sabiguem si això ha de durar força dies més. Crònica de Jordi Pérez.
8: Sol serà el protagonista perquè dia rere dia ens anirà acompanyant, absència de nuvolositat, la massa d'aire està estacionària, s'anirà caldejant i això li ajudarà que pugin les temperatures amb facilitat. Aquí estem pendents de les brises, però vaja, estarem més a prop dels 25 que no pas dels 20, i ja és una temperatura molt alta per ser el mes de maig. Avui la mar estarà molt tranquil·la tota la jornada, una mica de llevantet, potser després una mica de xaloc, però un atxa inferior al mig metre d'alçada. Sol, a tot Catalunya, pugen les temperatures en funció de les humitats. Si hi ha humitats baixa que poden baixar els propers dies, doncs 23, 24 o 25. Per tant, caloreta a base de vent. I demà divendres, doncs la massa càlida se referma. Hem de pronosticar un dia de sol. Vents molt fluixos, la mar estarà molt tranquil·la, seguirà l'ascens de temperatures. Aquí, doncs, voltant els 24 i 25 graus, cap de setmana de domini del sol i això pot continuar gran part de la setmana que ve. Els models avisen de l'índex de raresa del que tindrem els propers dies per temperatures tan mínimes com màximes que estaran molt per sobre del que toca per les dates. La calor segueix persistent, cada cop potser guanyant graus i això doncs, pot fer doncs, això, que les mínimes i les màximes doncs, estiguin de juliol o agost.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
4: Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Són les 8. Notícies.

Esquerra Republicana de Catalunya ha fet un balanç crític del mandat municipal a Pineda i es reivindica com a alternativa de govern. Així ho ha dit la regidora portaveu d'Esquerra, Mònica Palafín, que ha fet balanç dels darrers 3 anys de mandat de PSC dins del cicle d'entrevistes als grups polítics municipals. Ha fet una valoració crítica de la gestió del govern socialista. Ha dit també que presenta signes de desgast i manca d'impuls polític. Ha volgut parlar també de la renovació del seu partit. Ha destacat la nova candidata, Carol Rodríguez, amb l'objectiu, diu, de mobilitzar l'electorat desencantat i també reduir l'abstenció. Ha avançat que vol liderar un equip jove amb ganes de treballar per la igualtat amb un programa que serà il·lusionant. L'entrevista sencera la podeu recuperar a radiopineda.cat.

També us destaquem que les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle continuen aquest proper cap de setmana. Es faran a la Sala Polivalent del Centre amb tres propostes a càrrec de grups de teatre. Tota la informació la trobareu avui a radiopineda.cat. I també us destaquem que l'Escola Municipal de Música de Pineda fa fins al mes de juny audicions i activitats obertes al públic. Els alumnes poden compartir sobre l'escenari tot el treball que han fet al llarg de tot el curs. Aquest diumenge es fa una ruta guiada pel camí de les costes per conèixer les llegendes i històries d'aquest corriol històric del Montnegre. La ruta començarà des de Cal Capità a les 9 del matí. Podreu conèixer, per exemple, el forat bufador, la creu d'en Manel o històries apassionants. Aquesta ruta us portarà fins a l'aplec de l'Arola d'Orsavinyà, que celebra justament aquest diumenge. I Calella tornarà a mostrar la seva vessant més solidària aquest proper diumenge amb la celebració de la Marxa Solidària contra el Càncer. La iniciativa l'organitza l'Oncolliga. La marxa està oberta a persones de totes les edats i començarà a 8:45 del matí, justament del Passeig de Mar de Calella. Avui també us destaquem que alumnes de tercer de primària de l'Escola Montpalau s'han convertit aquest curs en periodistes. És un projecte que treballen amb el suport de Ràdio Pineda. Els hem ajudat a entendre com es crea un diari, els hem explicat el procés complet o també les parts d'una notícia. S'han convertit també en periodistes a Ràdio Pineda. Podeu escoltar aquest programa sencer al web de radiopineda.cat. Avui dijous tenim un dia ben assolellat, temperatures que van pujant, bona mar, temperatures màximes al voltant dels 25 graus. Demà divendres es referma la massa càlida. Seguirem amb un dia molt assolellat. Farà sensació d'estar a ple estiu. Per tant, estem davant de dies de calor ben bé fins a final de mes. Així acabem. Tindreu més informació, com sabeu, d'aquí a una hora.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Ràdio Pineda, 94.6 FM. It's 5 o'clock in the morning.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.